0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

mai ha caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum, ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar, però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé, és que no sé què, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo, se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé.

0: els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: L'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: nostra roba. Molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport, la periodista esportiva Maria Tiques, ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin, i si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes quan arribem a una redacció ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O perquè som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i almenys, en aquest sentit, avui les tenim, però cal acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019 la tarragonina Danae Boronat. Malauradament, perquè això passi, encara queda molt. Ara a ningú se li fa estrany veure per la televisió un partit de futbol femení, però el que hem d'aconseguir és que a ningú se li faci estrany sentir narrar una dona un partit.

0: Parlàvem de dones periodistes esportives referents i per sort a casa nostra en tenim més d'una. I aquí em vull aturar per fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius de Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parlant dels inicis, d'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
2: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família, tota la vida hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant en un diari, el diari de Tarragona, el diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
2: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Col·le, i després de col·le, amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials. Vull dir, d'una manera més seriosa, l'atletisme havia participat a les Olimpiades de Reus. M'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme, i el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava a futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa, perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol. Simplement, doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
0: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents en les referents que hi ha ara.
2: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren doncs alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot fent mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena, era el futbol, directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
0: I de sobte entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. Tu esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
2: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola i amb un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava a programes i estava a programes a esportius, però ho vaig fer una mica per provar i allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves al mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada, però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Laoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. I coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa doncs començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Cortés, amb el Joan Andreu Pérez, i una mica feia de centre d'imatge. I bueno, a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores, però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim, perquè fer esports és, bueno, una escola constant de periodisme.
0: Com és ser periodista dona, en aquest cas, periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
2: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seré un altre dels temes a analitzar, és la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una més que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo amb el Nàstic, sí que et trobes doncs amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company, com tu passes a ser una mica invisible, però a Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em sento respectada i una més.
0: Independentment d'això que dius, independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
2: He mirat, doncs, situacions incòmodes, no creus que jo m'hagi trobat a moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà on, clar, passes a convertir-te en protagonista, i crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair. A mi va ser un dels moments, jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, amb un àrbitre que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera, doncs, menys tenir-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions, doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes, una àrbitre, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. No hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports, o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
0: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones narrant partits? És perquè no es donen oportunitats des dels mitjans de comunicació?
2: Clar, jo crec que les pròpies dones tenim el nostre sostre de vidre. Jo la primera, jo és que igual no tornava a narrar un partit de futbol per evitar-me les crítiques. Jo crec que aquest pensament també és de moltes dones, a banda que no hem estat educades per narrar partits de futbol, perquè no hem tingut referents de dones narradores. Parlo pel meu cas, però crec que també pel cas de les que sou més joves, no teniu referents de dones narradores. Jo, en el meu cas, sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que narrés. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
0: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
2: Jo crec que encara falta. Potser de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol, jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol, s'hauran d'acostumar com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol, o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar, i clar, això necessita tot un procés.
0: Parlem de referents. Qui eren els referents de la Tere?
2: La meva referent es deia Olga Viza. S'ha jubilat, potser no fa tant. Ella presentava Estudio Estadio, clar, era brutal pensar en algun dia poder compartir amb ella o presentar un programa de tota una tarda d'esports. Ella va ser una de les presentadores de les retransmissions a Barcelona 92, als Jocs Olímpics. Jo, per mi era un referent. Jo, quan els Jocs Mediterranis es van fer a Tarragona, jo pensava, hosti, pues mira, sóc com l'Olga Viza de Tarragona, però estic visquent la mateixa història que ella a nivell esportiu. Per mi sempre ha estat la referent i fins i tot quan vaig fer la beca a Televisió Espanyola vaig poder veure com treballava ella doncs, davant de les càmeres. Per mi, sens dubte, un dels referents, l'Olga Viza, sí.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
2: Un moment al llarg de la meva trajectòria esportiva. Jo, els Jocs Mediterranis, va ser un dels moments que més vaig disfrutar periodísticament i esportivament. Potser perquè ho comparava per una periodista esportiva, retransmetre uns Jocs Olímpics potser és de les coses més grans. I els Jocs Mediterranis a petita escala, al marge de totes les polèmiques extraesportives, veure primeres figures de la natació, de l'atletisme, poder-ho explicar en directe, jo crec que van ser un dels moments més espectaculars a nivell professional i esportiu que vaig viure. Més enllà dels ascensos que hagis pogut viure en el món del futbol, de veure grans futbolistes que han vingut a jugar amb el Nàstic, partidassos del Nàstic, ascensos del Nàstic, un dels moments més complets va ser els Jocs Mediterranis.
0: Ja per anar acabant, parlem una mica de la situació del futbol femení a casa nostra.
2: Ha fet un pas endavant, com a nivell general a tota Catalunya, que ja no té marxa enrere, evidentment. No sé si s'han triplicat. Han crescut exponencialment el nombre de fitxes federatives, imagino, de dones, d'equips de futbol, de clubs que aposten pel futbol femení. Tenim els ascensos del Nàstic, encara que sigui a primera catalana, però és un ascens del Reus a tercera federació. Per tant, s'ha crescut a nivell de dones que han escollit que l'esport, que el futbol sigui doncs, el seu esport a nivell federatiu, però crec que encara li falta tenir un aparador més gran. Amb això entono la meva culpa per part dels mitjans de comunicació. Crec que els mitjans de comunicació encara no li presten l'atenció que caldria per convertir una situació, un projecte que potser ja ha deixat de ser emergent, però que s'ha d'igualar l'esport i el futbol, en aquest cas, femení. Necessiten més atenció, fer-les més visibles, fer més visible tot el que passa en el futbol femení. Quina seria la solució? Si establir quotes als mitjans de comunicació per parlar de futbol, clar, és que te n'adones que a nivell simplement d'informatius, l'atenció que li prestes Tarragona Ràdio, TV3, Televisió Espanyola, al futbol femení, és molt poc. Per tant, no em semblaria malament establir quotes, com es va fer en el seu dia amb la música en català, per fer visible tota la feina i perquè no tingui fer un projecte que jo crec que és imparable, però dependrà en bona mesura dels mitjans de comunicació que vagi de manera més ràpid o no.
0: Creus que els clubs aposten realment per la seva secció femenina?
2: En el moment que es va posar de moda, sigui per la selecció espanyola de futbol femení o pel Barça, va haver com la falera dels clubs per apostar pel futbol a femení. Clar, no es pot crear de la nit al dia un equip de futbol sense haver treballat abans la base o el futbol femení formatiu. Jo em començaré a creure tots els clubs que aposten pel futbol femení quan també de manera paral·lela aposten per la formació de les dones en el futbol, que no quan es creien equips de futbol amb objectius de pujar de categoria, amb un projecte a cura termini. Jo crec que s'ha d'aprofitar el boom que hi ha hagut del futbol femení, el creixement de les fitxes federatives, apostar per la formació i sense pressa, però sense pausa, fer que això vagi calant.
0: Ja per acabar, un somni?
2: Un somni de de la tele esportiu, no? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu, i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens del Nàstic o més una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, m'imagino que X periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits del Girona de Champions. Per què no? Doncs alguna fita esportiva del Nàstic, sí.
0: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes, i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem, victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Hola, què tal? Això és Swing de Comarques. Jo sóc l'Eduard Gené i estic a l'estudi GES a Solsona i avui conversaré amb l'Helena Cases. L'Helena Cases és una músic que ha format part de Fundació Antoni Manero, la percussió. Va fundar el grup de folk i electrònica Pomada, el seu alter ego de pop trist, que es diu Conchita, l'Angelina i els Moderns, un tribut als 60, i actualment dos princeses barbudes. Amb ella hem parlat de l'ofici, dels seus pares que eren músics, del Lluçanès, de Sabadell, de Gràcia i de moltes coses més. I hem acabat tocant junts la cançó Al darrere la nevera. Ella la veu estupenda, magnífica, amb una interpretació molt maca. Ho podeu escoltar al final de la conversa. Ens veiem allà, doncs.

0: Marques, un podcast d'Eduard Gené.
1: Què tal, Helena? Com ha anat el viatge?
2: Bé, bé, quina carretereta, Bueno, bé, bé.
1: T'has posat per Serrateja, per...
2: Sí, sí, sí. Mira, no coneixia, sempre... Jo quan vinc de Manresa i vaig cap a casa, giro a la sortida que posa Viver i Serrateix i Navàs. I no havia vist... No havia estat mai a Viver i Serrateix i avui he tingut el plaer de conèixer-ho.
1: Jo tinc un avantpassat, que era fuster de Cardona, que va fer la que es deia Josep Artigues, que va fer la porta de l'església.
2: Uau, ja l'he vista?
1: Sí, encara hi és, eh?
2: I és gran aquella església? Bueno,
1: sí,
2: m'ha sobtat.
1: De fet, tenim com es diu, l'inventari de guardo sí. Aquesta fusta, va guardar la fusta durant 10 anys, llavors anar explicant una miqueta com l'encàrrec que li van fer, cap al 1800 llargs, i sí, encara està a la porta allà a l'església, vull dir que...
2: Uau, i a més allà, pensa, no tenen cobertura, eh? Perquè és com on se m'ha mort el mòbil i no...
1: I a més el nom Serrateix, que deu ser una serra de teixos, però... Bueno, no sé, està tot ple de pins, vull dir que devien ser altres temps,
2: quan hi havia teixos.
1: Quan hi havia teixos allà. Bé, gràcies per estar avui aquí i conversar una estona sobre música i territori. A Swing de Comarques, com hem dit, avui tenim Helena Casas. I bé, entrem a la primera secció, que parlarem una miqueta dels teus orígens i del mestratge i de tot plegat en aquesta secció que es diu Tradició Personal.
3: Tenim Swing, Swing de Comarques. Tenim Swing, Swing de Comarques.
0: Tradició Personal.
1: Tradició personal és un breu recorregut pels orígens i els teus mestres o aquelles persones que t'han marcat d'una manera artística o personal. Llavors, la pregunta és, tu vas néixer al barri de Gràcia, a Barcelona, i ets filla de músics.
2: Sí.
1: Que es dedicaven a la clàssica.
2: Sí, el meu pare és director de cor i la meva mare ha sempre cantat en corals. I bé, si em preguntes, que crec que m'ho preguntaràs, que quin és va ser els meus primers mestres, doncs són ells, perquè ells assajaven a casa meva. Ai, clar, assajaven a casa. Llavors jo tinc el gran record d'estar fent deures i anar sentint un quartet vocal que anaven allà cantant. I després el meu pare sempre estava estudiant i amb el tocadiscs allà, i ell estava allà dirigint amb una partitura i un tocadiscs posats i això és, jo crec que és el que més m'ha fet aprendre.
1: Clar, tu això ho has vist 24 hores durant tota la teva vida, no? I exactament a què es dedicaven? Un era director i l'altre era...
2: Cantant. Sí.
1: I tota la vida es van dedicar a la música, al
2: 100%. Sí.
1: Clar.
2: Sí, sí. Bé, el meu pare va fer alguna altra feina per viure, però finalment, quan ja... no sé, ara potser m'equivoco, potser amb 40 anys, doncs va poder agafar-se una excedència i llavors ja ser professional de la música i prou.
1: I com es diuen o estan...
2: Sí, el meu pare es diu Jordi Casas, va dirigir l'Orfeo Català, va fundar la Coral Càrmina, després va dirigir un cor a Madrid, etc. I encara està jubilat, però segueix dirigint coses també a l'estranger i de tot. Perquè ell no en sap d'estar-se quiet a la seva vida. La seva passió és estudiar.
1: Clar. I la mare?
2: I la meva mare, doncs, cantava en una coral, a la Càrmina, després va passar a cantar a l'Orfeo Català i després al cor de cambra del Palau de la Música.
1: Mm-hmm.
2: Sí, m'he oblidat aquest. Aquest era com el més... Potser no és el que econòmicament dongués més, però recordo que el meu pare m'havia comentat que era el que havia aconseguit més professionalitat.
1: Mm. I, o sigui, per casa teva llavors passaven... Hi havia un ambient de sobre taula bohemi, vull dir,
2: No passaven músics?
1: No,
2: perquè, és que, clar, el meu pare en realitat va haver de treballar des dels 16 anys i no va poder estudiar música.
1: Mm-hmm.
2: Ell va ser totalment autodidacte. Va tenir amics com el Salvador Mas, director d'orquestra de la OCB, que li va fer quatre... Vull dir, com a col·lega, ensenya'm alguna cosa d'harmonia, saps? Com així. Però el meu pare, com que és molt... Bueno, som tots bastant autodidactes a casa meva. Tu ja ho has vist amb el meu caràcter.
1: Però això ens agrada, eh? És un de comarques...
2: Doncs sí.
1: Això ens agrada.
2: Ell, doncs, en va aprendre... em va aprendre d'anar-s'hi ficant i anar preguntant als qui tenia al voltant. I després de treballar tot el matí en una feina que no li agradava, doncs llavors es posava a estudiar i a dirigir corals i a muntar corals.
1: I tu llavors has passat pel conservatori, sí que tens...
2: Sí, em van obligar, clar. Ells, com que no van poder gaudir d'estudiar música així reglada, doncs ens van torturar a mi i a ma germana. I jo, com que sóc la gran, i no sé dir que no, als grans ens passa que és com més difícil dir que no, doncs vaig estar allà torturada pel conservatori, i per culpa del conservatori quasi deixo la música, perquè jo vaig dir, creu i ratlla, no vull saber res més, això és una tortura.
1: I què estudiava?
2: Vaig fer piano, 8 anys de tortura de piano, i no en tinc ni idea, sí. I no... I sí, perquè a més el Conservatori del Bruc de Barcelona no era un lloc adequat per una nena que hi vaig començar amb 7 anys i
1: clar.
2: Allà unes, no sé, jo m'ho passava molt malament, em sentia com que no odiava la música,
1: clar.
2: Així, però després ja de més gran una amiga meva em va dir, ai va, acompanya'm, tu que saps una mica de música, acompanya'm que fan un taller de percussió en un centre cívic de Barcelona. Jo ja estava fent la carrera de filologia catalana i, ostres, allà vaig pensar, ostres, això és molt divertit. Saps? Mm-hmm. Em vaig com... Sembla una tonteria, perquè jo només l'acompanyava, jo no volia fer el taller. Però, clar, em resultava superfàcil, perquè ens feien fer un ritme, però clar, jo ja sabia quin... Ja, en el meu cap tenia el ritme com escrit.
1: Clar.
2: No? Llavors, clar, no... ja el podia tocar, i podia, encara que et fessin altres coses. I em va agradar tant que li vaig preguntar al professor que donava el taller que si es podia fer més cosa, i ell em va recomanar, apunta't al taller de músics. Llavors em vaig apuntar al taller de músics.
1: I
2: vaig estudiar percussió cubana.
1: Vale, perquè...
2: I gràcies a això...
1: És que jo t'anava a fer la següent pregunta, que és que t'he vist tocant la pandereta, per exemple, o en vídeos en directe a YouTube, o les gravacions dels teus projectes, i tens molt ritme. I vaig pensar, dic, hòstia, com camina... No sé, vaig veure un... Sembla que era un documental de Pomada, crec que era, o no... O en algun vídeo, tocant la pandereta amb molta solvència, no? Llavors, clar, pensava, hòstia, ve d'uns pares clàssics, està tocant aquest canvi, o sigui, aquest canvi de línia editorial... A casa, com ho van rebre, van dir, doncs genial, música més moderna?
2: No, a casa meva no hem estat gaire de comentar el que fèiem, llavors no.
1: No
2: realment
1: parleu,
2: no tenim gaire relació.
1: Vale.
2: Potser ara de més grans ja n'hem agafat més, però
1: vale.
2: Jo realment no he comentat mai el que feia. Perquè encara que porti quasi 30 anys... Doncs ha quedat una mica com si ho fes de hobby.
1: Ha quedat.
2: Però jo ho faig...
1: Bueno, no ho fas de hobby.
2: La meva principal... De...
1: Clar.
2: No és la font d'ingressos, però no vol dir que no ho faci. Per mi és el que més m'interessa.
1: I com a oient i persona que escolta els teus discos, no ho fas de hobby, ho fas de veritat, perquè si no,
2: bueno,
1: a l'altra banda
2: faig...
1: hi hauria...
2: Sí, però gràcies a no fer-ho per guanyar-me un sou, tinc més llibertat.
1: Clar.
2: A l'hora de fer el que vulgui, i no m'haig de cenyir a que sigui comercial o que vengui. Potser
1: clar.
2: Per això no m'hi he pogut guanyar la vida.
1: Per això que parlaves de casa teva, diguem, d'explicar-vos o no les coses, m'ha fet molta gràcia quan has dit allò de que ells assajaven a casa teva. Això ha sigut un lapsus, però... Ha sigut com...
2: Un lapsus fort, eh?
1: Com això és casa meva i ells...
2: No sé, sí.
1: Molt bé, doncs anem a parlar de l'ofici, ara que ja estàvem començant a entrar, amb aquesta secció que ve a continuació i que es diu Bèstia de Càrrega.
0: Bèstia de Càrrega.
1: Parlem una mica del que estàs comentant ara, del preu a pagar, o també del benefici, que és voler-se i poder-se dedicar a la música... Tot i que suposo que ja devies veure en el balanç general a casa com anava, si no tenies aquest privilegi, diguem.
2: Sí.
1: A què has hagut de renunciar en el pla vital o material per ser músic? Què creus que hauries fet o que hauries tingut si no t'haguessis dedicat a això?
2: Ostres, no em puc imaginar la vida sense haver-me dedicat a això. Això per començar.
1: Mm.
2: Després et volia comentar, que és molt curiós, és que a mi el que em va passar és que vaig començar com... així, com una broma... Perquè jo primer vaig tocava les congues, les tombadores, es diuen, i En Pomada, vam començar així. Ah, que toquen... Volen algú perquè vagi a tocar a la Festa dels Castellers de Sabadell. Jo no tocava ni la pandereta. Jo, les meves dues tombadores, i també tenia unes castanyoles i un güiro, i vam estar allà tocant unes cançonetes que el Carles Velda amb l'acordió, jo així amb la percussió, però... I llavors vam passar a fer cançons, llavors jo vaig voler deixar les tombadores i vaig passar-me la pandereta, i de cop vam començar a tenir concerts i que ens pagaven. I finalment jo vaig deixar la feina, perquè clar, tenia tanta feina. O sigui, de dilluns a divendres treballava en una feina i després tenia concert divendres i dissabte.
1: Quina feina era la que feies de dilluns?
2: Mira, treballava... És que sembla una mica així rimbombant, però l'Institut Municipal d'Educació, però jo feia de secretària. O sigui, trucava, feia documents, i trucava a les escoles... Justament era la secció de música, llavors alguna vegada havia de fer alguna partitura, però això va ser... era anecdòtic.
1: Però normalment vas aquesta feina.
2: No em relacionava amb coses de música. Sí, vaig deixar...

0: a la gent, però tampoc farta, perquè a mi m'agrada i m'ho passava molt bé. Jo m'ho passo molt bé quan faig... Estic fent música i arriba la reacció a la gent que tens a davant. Això és meravellós. Però no va ser un salt de dir s'acaba Pomada, comença Conxita, sinó que els últims temes de Pomada, hi havia com sis, que es diu sis temes, que no el vam... que no el vam fabricar amb disc, vale, però que va sortir penjat. Allà ja es veuen unes quantes cançons que vaig fer jo, que eren com lentes, amb unes lletres ja més poètiques, ja toquen temes, doncs potser jo, més íntims, més de reflexió, no? No tant de... I aleshores va ser quan, clar, el Carles, amb molt bon criteri, em va dir, home, Helena, però això no ho podem fer en directe. I clar, jo, com que no ho podem fer en directe? Jo el que ara tinc ganes de fer això. Ja, però la gent associa Pomada amb un grup de festa i per això ens han contractat, no? És clar. Veritat, érem un servei, era un servei de... Sí, sí. Com qui toca la gralla i ha de fer que pugi al castell, doncs nosaltres havíem de tocar i que la gent ballés. I per això, realment, les últimes cançons de Pomada ja són molt conxatístiques.
1: I aquesta visió que tens ara, a bote pronto, que es diu a toro passat... l'hauries canviat, o sigui, hauries dit, hauria sigut més pràctica de dir, no, doncs vale, això és el que funciona, segueixo en Pomada amenitzant la festa,
0: o... No, perquè no, hauries... jo quan una cosa ja la sé fer, tinc el defecte que no la vull fer un 10.
1: Va, però, jo, o sigui, això és una...
0: Però, jo amb un 8, jo sense esforç, ja tinc un 8, ja. No, perquè... Jo no sóc gaire bona, llavors ja m'hi puc allà esforçar, no trauré mai un 10.
1: Però vull dir que, aquesta, que quan ets més jove, a vegades tens aquesta l'arrogància de la joventut, no? De dir, ara vull fer una altra cosa, això, no sé què. I llavors, no. Quan ets més gran, dius, pues, potser allò molava, no? No ho sento.
0: No.
1: Perfecte.
0: No era arrogància, era... És que ja m'estava sortint d'aquella altra manera.
1: Yeah.
0: Ja, és que no ho pots evitar.
1: És natural, sí, sí.
0: Ja tocava, no sé. Et fas gran i... Jo vaig anar cap allà. Home, sí, clar, de vegades penso, ostres, vaig tenir molt valor de deixar una cosa que funcionava molt, que donava de menjar i que, a més, et donava èxit i prestigi. Perquè costa molt trobar concerts quan no és una cosa així demanada, no? Que has d'anar tu a vendre.
1: I... Bueno, estem parlant d'un grup que teniu, per mi, varis hits, però el Maria Mercè és un...
0: T'agrada aquesta, és un estàndard aquesta t'agrada, eh?
1: És un estàndard del real book català. És com, si fóssim americans, seria una cançó d'aquestes típiques que toquen de jazz, però en el cas de més música popular o folk. Aquesta cançó, qui la va escriure, realment?
0: Mira,
1: quina és la veritat?
0: Me'n recordo perfectament, a més a més. Va venir el Carles amb l'acordió i va dir, mira què he fet, na, na, na, na, na, na, na, na, la tornada, i ja està, ell tenia això. Llavors jo vaig dir, home, a veure... Aquí podem agafar aquests dos acords i llavors jo m'hi vaig inventar la melodia, que amb la lletra, i llavors de sobre de les, del na-na-na, que era el ta-ta-ta-ta-ta-ta, que és el mateix, la part instrumental i la tornada, doncs vaig fer servir el tros que havia portat el Carles i vaig convertir en una tornada.
1: I llavors l'estrofa, el...
0: No, això... Jo vinc de la música... Bueno, vinc de la música clàssica, però havia fet música tradicional cubana, amb la percussió, el meu professor em va gravar molts cassets, i llavors això és un típic, li vaig dir al Carles, home, doncs aquí es pot fer una cúmbia, i amb lletres és... És típic.
1: Doncs és un temàs, un temasso. Anem a parlar d'Angelina i els Moderns, que és un dels altres projectes que fas i que realment és un molt interessant perquè és una revisió del jazz dels anys 60, 65, 70, realment catalans, on es van fer uns discos i unes gravacions amb uns artistes i uns arranjadors i uns temes, i hi havia una elegància increïble a Catalunya en aquell moment, musicalment, tot aquest jazz que veu revisitar. Explica'ns una miqueta com va anar això.
0: El període Angelina i els Moderns va ser com un luxe, com una cosa paral·lela que un passatemps com molt ben fet, perquè és que a mi m'agraden les coses per passar-m'ho bé, m'agrada aprofundir-hi. Però no és que sigui cap mena d'experta ni res, sinó que vaig trobar que era una música molt xula i

0: I com que jo sóc bastant camaleònica, que, clar, no ho hem comentat, però un dels meus primers grups, jo vaig ser la primera percussionista del grup Fundación Tony Manero.
1: Hòstia,
0: que
1: en
0: allà, sèrio? Que allà tocava les congas, sí. Hòstia. És abans de la pandereta. És quan, bueno, després vaig anar a tocar en un grup, en un grup de música de rumba de Gràcia, que es deia Son d'aquí.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, i del Son d'aquí, per això vaig conèixer el Carles Velda, perquè el noi que tocava les pailes era bateria d'un grup de Tex-Mex, de la xaranga Revoltosa, que és on el Carles hi tocava l'acordió.
1: Vale.
0: Ja, és que és com no, els jocs on he viscut. És una mica complicat tot. Doncs no, lo de Yeye ha sigut així com un passatemps que crec que jo no estava a l'altura, perquè jo no sóc cantant, no tinc tècnica vocal, ni hi ha alguns moments que hi havia algunes cançons en banda de veritat, que allà foto un m'escanyo que encara em fa vergonya, però ens ho vam passar molt, molt, molt, molt, molt bé. I després del primer disc vam gravar una cosa que es diu Gran Reserva,
1: sí,
0: no sé si estàs al cas.
1: Sí, no, el tinc.
0: Que són molt xules, eh?
1: Sí, sí.
0: Aquella del Masoni és molt guapa, aquella cançó. Mm-hmm. A mi m'encanten aquestes cançons, però musicalment no hi vaig posar gaire part. Era més la part teatral, s'hauria de veure en directe. Era un grup als directes.
1: I, bueno, parlant del teu actual projecte, dos princeses barbudes, amb en Marc Mercè de soci, clar, aquí, quina música feu? Perquè l'article que vas fer per la directa i a la teva web hi posa que la música per nens no existeix. I llavors, què feu? Feu
0: música? No, es diu música apta.
1: Apta?
0: Sí.
1: Vale.
0: Llavors, explico apta, doncs, perquè la pot sentir qualsevol persona, gran o petita, i en concret, si és petit, doncs no diem coses com molt enrevessades a nivell de les emocions, o espiritual, o de l'existència, no? Són com coses, doncs, ja, un escarpat, són com coses concretes, que poden ser més difícils. A veure, també hi ha humor, que no tothom pot entendre la broma, potser, però
1: bueno, això,
0: però
1: això
0: si no l'entens no passa res. Vull dir que tu pots sentir-la i
1: això és una mica una constant, no?, en la teva música, perquè justament amb Conxita també sembla que tot pugui ser més melancòlic, però sempre hi ha un punt d'ironia. En tot el que fas hi ha un punt d'humor o d'ironia, no?
0: Sí, potser jo sóc així, però de vegades aquesta ironia és molt seriosa.
1: Clar, clar.
0: Potser a Conxita, de vegades m'ho prenc massa seriosament, però...
1: Però vull dir que al final l'humor és un grau d'intel·ligència, diuen, no? Com bueno, és la manera
0: jo sóc super, super, super, super fan del Quimi Portet.
1: Mm-hmm.
0: És el meu ídol. Vull dir, a les escoles, en lloc de llegir Verdaguer, hauríem d'estar llegint les lletres del Quimi Portet, perquè, clar, ell ho fa així de broma, de vegades amb aquella veu que fa, hi-hi-hi-hi, però diu unes coses que no són de broma. Hi ha bromes, però hi ha altres coses que són precioses.
1: Bueno, doncs amb les princeses encara, vull dir que porteu uns quants discos i aneu girant, és potser un projecte dels més llargs que has tingut,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és el projecte més llarg que he tingut.
1: I això serà així la resta de
0: no,
1: la teva vida? O...
0: No, sembla que s'està ja acabant.
1: No, sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Però esteu tocant bastant, no?
0: Sí, però no toquem prou. És que, clar, fer un disc ens costa molt, ens costa l'últim 3 anys i no ens dona concerts. És que no trobem concerts, no tenim feina.
1: És un
0: rotllo, no sé, perquè jo trobo que ja, no és una música difícil. No són unes lletres buides, sinó que són unes lletres, bueno, les hem treballat molt. És que a mi aquest tema sempre m'ha interessat molt, això de la glosa, les síl·labes, la rima, les figures retòriques,
1: mm-hmm.
0: Bueno, el doble sentit...
1: Clar, això ja és molt, no? Perquè, per exemple, quan parleu del neolític, del caçada...
0: I aquests, o sigui, aquests temes també...
1: Estàs parlant de política...
0: També, sí.
1: Bastant. També. Almenys jo, al escoltar els vostres discos, molts cops sento...
0: Sí,
1: això,
0: perquè,
1: no?
0: Clar, tothom té una opinió. Llavors, sense voler, les coses que dius sempre s'hi veus reflectit. Bueno, en el Yeye no gaire, però...
1: Clar. I per quan un disc sota el nom d'Helena Casas?
0: Sí, però es dirà... Potser vull començar amb Helena Casas Canta Conxita per començar a escalfar.
1: Vale.
0: I després...
1: O sigui, realment culminaràs, diguem...
0: Culminaràs
1: al final.
0: Sembla que m'hagi de morir, no?
1: No, però aviam, també... No som joves, diguem. De...
0: Ah, no, ja, però...
1: Hi ha una trajectòria al darrere, no? I és, jo trobo que una de les coses que em sobta una miqueta de la teva trajectòria és que sempre has tingut un grup, per dir-ho així, no? Mai, encara que fossis tu, sota un pseudònim, però...
0: Sí, no m'agrada això de posar nom.
1: Però quan el posis, si és que el poses... Hi haurà un punt que diràs, vale, si he de fer alguna cosa a Elena Casas, ha de ser aquest estil de música.
0: Sí, és que Conxita era Elena Casas, en realitat, perquè hi havia lletres que les feia jo,
1: sí,
0: sobre
1: Conxita
0: coses
1: ets...
0: meves. No és com... amb les Barbudes, potser hi ha lletres que les faig jo, però no són sobre coses que em passen a mi, ni la meva opinió. Bueno, sí, la meva opinió, però no són sobre coses de la vida, o existencials, o de... profundes, no? Són coses... La meva opinió sobre per què els escarbats... que és una opinió que l'he treta de llegir, no l'he treta de que jo opino com a científic, no.
1: O sigui que el més semblant a Elena Casas seria Conxita,
0: sí,
1: el que representa
0: sí.
1: més, no? Molt bé, doncs anem a parlar una miqueta de la teva terra, de la teva pàtria, tot i que n'hi ha moltes, com veurem, però amb aquesta secció que ve a continuació sabrem per on has anat

0: Terra de Marca.
1: Doncs estem aquí a Swing de Comarques parlant amb l'Helena Cases, a GES, als estudis GES a Solsona, i anem a parlar de la marca del territori, una miqueta que has xafat i que està impregnat en la teva música. Vas néixer a Gràcia i abans has comentat que vas formar part de grups de rumba i diferents grups per la zona de Gràcia, a Barcelona, però després també Sabadell és un punt important en el mapa de la teva trajectòria musical i vital. Això d'anar pujant al riu, com va ser, com vas acabar a Sabadell?
2: Sí, em fa gràcia perquè la gent de Sabadell, hi havia molta gent que deien, no, nosaltres la nostra aspiració és anar a Barcelona. Per què? Per què has vingut a viure a Sabadell? No, això no els hi entrava al cap. Jo els hi deia, doncs espera't, perquè jo realment vull anar a viure en un lloc més petit. A mi, al ser de Gràcia, clar, els meus avis ja hi vivien, i a més era quan Gràcia era una vila. I realment la meva iaia em va dir, no, tenia una amiga que es va casar, llavors se'n va anar a viure allà baix i ja no ens vam veure més. I li vaig dir, allà baix, on, a Tarragona? Diu, no, a Barcelona. Clar. O sigui, ella considerava, jo realment Barcelona no la conec gens, jo només conec Gràcia, però quan jo era petita, realment hi havia la patataire, la gallinaire, la plaça, que és la plaça de Vendre, els carrers, jo no sé com es diuen, perquè és on hi ha l'escola, on hi ha la casa de la iaia, si no... Era com un petit poble, i a més, jo sempre he parlat d'una manera que, no sé, la gent em deia, que ets de poble. I jo dic, no. Perquè a Gràcia la gent parlava com jo estic parlant ara, com podeu sentir. És un català central, doncs, que no està... No sé, es pensen que a Barcelona es parla com en castellà o, o més amb accent castellà. Però és com parlo jo, a Barcelona. I si em deies és de poble, doncs mira, al final sí que sóc de poble.
1: No preveus tornar...
2: No.
1: És que ets barcelonina, de veritat.
2: No, gens. Perquè Sabadell ja era massa gros, llavors vam anar a viure en un poble molt petit, sempre, i ara visc ja en una masia, que no fa de masia, que és reformada i és molt petit, era el graner, allò, en realitat. Però jo estic allà envoltada de bosc, els meus veïns són pagesos, són ramaders, i estic la mar de bé allà. És com el millor lloc on he viscut mai. Que la senyora gran, que són quatre generacions, els nostres veïns, i cada cop que em veu em diu, però tu ja t'agrada estar aquí? Jo sí, aquí a mi... Doncs si a tu t'agrada, la teva família s'hi quedarà. I
1: clar.
2: És com, no sé, jo ho necessito. Necessito...
1: Però Gràcia segueix sent la teva pàtria.
2: No. No.
1: O sigui, si d'alguna manera t'haguessis de morir demà...
2: No, perquè...
1: No diries, necessito tornar...
2: No la reconec, ja no és un poble, és una ciutat. I una ciutat està molt plena de gent, està molt bruta, no hi ha espai. O sigui, la plaça on jo jugava, allà no queda ni un metre quadrat lliure. Està, hi ha tot de terrasses, de bars, bícings, i sí, un espai molt petit, que allò és com, sembla un pipicant, com per als gossos, però és pels nens. O sigui, els nens estan allà dins d'una mena de gàbia. Home, doncs no. Jo abans només era un lloc i jugàvem a futbol i a frontón, a la paret de l'església, i ara no és un lloc respirable. És que...
1: I llavors Sabadell, perquè vas escollir-ho tu, t'hi va portar...
2: M'hi va portar... Mira, el Carles Vela ja no hi vivia, però com que jo havia conegut a molta gent d'allà de Sabadell, casualment... Jo ja havia acabat la carrera de filologia i volia apuntar-me a fer disseny gràfic. I m'havia inscrit a un FP de la Llotja, però també la feien a Sabadell, en una escola d'arts d'allà, i uns amics del Carles, que jo ja coneixia, amb qui havien fet les samarretes i em van ajudar amb el disseny del disc de pomada, perquè jo el vaig dibuixar, però encara no sabia fer anar un ordinador, i ells em van dir, nosaltres també ens hi hem apuntat, perquè malgrat ells ja en sabien, doncs havien apuntat per tenir el títol, i en canvi jo no. Jo em volia apuntar per aprendre a fer, no la part creativa, sinó la part tècnica. I vaig anar a viure a Sabadell. Hi havia una...
1: Sí,
2: ah, d'un noi que deus conèixer, el Víctor Pedrol.
1: Víctor Pedrol?
2: No, és que la seva dona és de Riner. la Cèlia Vendrell.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Doncs la Cèlia Vendrell, que viu amb el Víctor.
1: Ah, que és el germà de la Laia Pedrol.
2: Sí.
1: Clar, ah, vale. Conec la Laia. Coneixes? Conec la Laia, el Víctor.
2: Doncs jo vaig anar a parar a casa del Víctor Pedrol.
1: Vale, vale.
2: Que tenia una habitació per llogar.
1: I la Cèlia Vendrell, sí,
2: i tant. Sí, i...
1: Que és la germana de l'Alguer Vendrell, que és el cantant d'Absentes.
2: Ah, i l'Alguer Vendrell,
1: que van
2: sí.
1: Que van popularitzar també, la, bueno, popularitzar, la, van versionar, diguem, sí, la Maria Mercè
2: que
1: ve, de...
2: Que veu fer, que van tocar aquí a Solsona, no?
1: Bueno, són de Solsona, sí.
2: No, no, no, no, però que, saps que van fer aquell concert de les Absentes?
1: Sí.
2: Que, jo... És que jo vaig dibuixar el cartell...
1: Vale.
2: Perquè conec el
1: ah,
2: Xavi...
1: Ah, vale, sí, sí, sí, el Xavi Puig, clar.
2: Sí.
1: Aquí estem...
2: Tot ja, pensant... home, aquí estem fent una mica de Solsona, Solsona Time.
1: Sí, sí, vale. Sí, el, direct, el directori fer... del Cardener...
2: Exacte, em va fer il·lusió ser la dibuixant del pòster. Clar. No sé si el vas veure o...
1: Sí, sí, no vaig poder anar al concert, ah, però sí que recordo que van tocar justament a Freixenet, a Riner. Després de Sabadell vas pujant, comentant que havies anat a Sant Martí de les Galloles.
2: Sí.
1: I després al Penedès... Després...
2: Sí, això va ser per qüestions de... Hi havia una escola que ens agradava molt, mm-hmm, també hi teníem uns amics, i allà ens hi vam estar 3 anys, i llavors vam canviar, vam anar a una altra escola, que també hi teníem uns amics. Sé que som catalans, en general.
1: Clar, podeu fer el Foraster, però en família, no? Com, o sigui, sí, el programa del Foraster.
2: Sí, jo realment és que no em sento d'enlloc, però em sento de Catalunya, això
1: llavors,
2: sí.
1: Llavors, quin...
2: Dels països cas, catalans.
1: La pregunta seria quin racó... com a un visitant, amb alguna persona de Catalunya mateix, per exemple, quin record recomanaries, o quin espai, o quin lloc, dius, aquí representa el meu imaginari, ja tinc, ja sigui la meva obra o com en la meva vida, m'imagino aquest lloc ideal, quin seria?
2: El Lluçanès.
1: Però és on estàs ara, vols sí, dir que no estàs condicionada
2: però és que de cop, però és que de cop és veure allò que tenies al cap.
1: Ja. Yeah.
2: Sí. Però és que s'assembla molt a molts altres llocs de Catalunya.
1: El Solsonès.
2: M'ha encantat, el viatge, el caminet aquest.
1: Mm-hmm. Sí, sí,
2: molt,
1: sí,
2: molt faristec, eh?
1: Sí.
2: Hi ha molts trossos que,
1: sí,
2: que no hi ha res, que només hi ha bosc, m'encanta.
1: Sí, sí, no, és que al final... El Solsonès també és una mica això, que és un espai que no és increïble, però és tan natural i tan normal de com eren els espais.
2: Per mi el Lluçanès és increïble. Per què? Perquè a mi no m'agrada... molt l'alta muntanya i per exemple, llocs com Arsèguel o així que tens la muntanya tan...
1: Exacte.
2: A mi això em fa vertigen.
1: A mi també.
2: Llavors m'agrada més la Segarra perquè és tot pla però tan conreat, trobo faltar el bosc.
1: Correcte.
2: No m'agrada viure en un lloc que tot sigui bosc perquè el bosc a mi m'engabanya. En canvi el Lluçanès és com hi ha un tros de... És que vivim entre... Hi ha un conreu però hi ha un bosc. Hi ha un troset... Les muntanyes són presents a tot arreu, però a una distància que...
1: Bueno, estàs definint el Solsonès,
2: de
1: també.
2: Els de la vista cansada... No podem tenir la muntanya aquí, l'hem de tenir...
1: Estàs definint el Solsonès.
2: Doncs mira, el Solsonès també m'agradaria.
1: A veure el Solsonès.
2: I a més que és que...
1: Veus el Pirineu allà, al nord del Solsonès,
2: perfecte,
1: però tota la comarca és... A mi també, aquestes muntanyetes que pots veure l'horitzó. Al final has de veure
2: sí,
1: l'horitzó.
2: Sí, jo necessito, sí.
1: Jo també,
2: sí,
1: perquè si no... Però la Segarra podies, ja és massa. A mi m'agrada molt la Segarra, massa, però...
2: Sí, sí,
1: és massa, igual. És massa playa.
2: Coincidim, aquí ara és quan jo i l'Eduard ens estem fent una encaixada de mans. No ho esteu veient.
1: Bé, doncs anem a tocar junts.
2: Ah!
1: Que sovint de comarques hi ha una part d'actuació en directe dels estudis jazz. I anem a tocar una cançó que no és... O sigui, és teva, però no és teva, perquè la lletra és del Janot Vila, que és de Sabadell.
2: Sí.
1: Amb qui també has fet altres cançons com a lletrista.
2: Sí.
1: I la música és de Sidney Miller. És un guitarrista, això, de jazz? No.
2: És un... Clar, jo la vaig conèixer en un disc de música brasilera, d'un quartet que es diuen MC Quartet, i és com, en veritat, és una bossa nova.
1: Bueno,
2: però jo la vaig canviar molt.
1: Estem parlant de...
2: I la lletra també. El
1: darrere de la nevera,
2: sí,
1: que
2: sí,
1: és la cançó que interpretarem, sí, del disc amb lletra petita de Conxita. Estem parlant d'això. Digues, o sigui, la música, la melodia és teva.
2: No, és d'ells.
1: És d'ells,
2: sí,
1: vale.
2: Sí, sí, sí.
1: I el quartet i l'arranjament que hi ha de corda en la gravació original?
2: Ah, l'arranjament és del meu cunyat, el Jordi Mercè,
1: vale,
2: que és un músic d'Igualada.
1: Doncs està molt, molt bé. I això ho fas de col·laborar amb lletristes, com en aquest cas el Janot Vila i...
2: Més aviat no és una col·laboració, jo els hi robo directament. No, són amics de Sabadell, són d'una colla. Jo a Sabadell, quan vaig anar-hi a parar, va ser perquè hi havia com tota una associació cultural que ens diem la Sèpia Verda. I en allà hi tinc uns quants amics i hi ha molts músics, lletristes, molts dibuixants, aquests dissenyadors gràfics que t'he dit, que jo hi vaig anar per estudiar també amb ells, amics, gent que porta, fa reviure la música tradicional en les festes populars, a la festa major alternativa. És com una gran família.
1: I aquesta, la Sèpia Verda, has dit,
2: sí.
1: Això encara segueix en
2: peus, sí. Eh? Sí. Tots ja grans, però seguim allà.
1: Que bé.
2: Bueno, doncs... jo ja no hi visc, però...
1: Però
2: me'ls vaig mirant i de tant en tant em comunico amb algú d'ells.
1: Doncs molt bé, Helena, moltes gràcies per aquesta conversa i aquesta estona.
2: A
1: i anem a fer una cançó.
2: Molt
1: una
2: bé.
1: Cançoneta i mos anem. No? Doncs gràcies per venir avui al Swing de Comarques i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Bang, bang, dispara a sang freda que fa baixada. I quin horror, i que salvatge era...

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu. El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: 54 anys. El fenomen serà visible entre 7:45 i també 9:00 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, agents rurals 150 efectius i el CAT-112 reforçarà un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
1: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No?
0: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre de víctimes fins a les 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per tal d'afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els intents de reanimació dels serveis d'emergència. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, recordem, el 22 de juliol. Un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables, amb alguns, això sí, núvols alts. Pel que fa a la calor, continuarà sent intensa amb fins a 40 graus a Ponent i 37-38 a la resta de Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa.

l'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, la peça registra retencions en sentit Girona entre Hostalric i Sant Feliu de Buixalla, amb 3 quilòmetres i mig afectats per la caiguda d'arbres i un carril tallat. També hi ha afectacions a la P7 a Tarragona per reparació de danys a la via, també amb un carril tallat. A banda, a Barcelona, les obres a la B20 també provoquen retencions tant en sentit Nus de la Trinitat com en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, Agents Rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència.
1: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats més afectats eleven el nombre de víctimes mortals fins a 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grinyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els intents de reanimació dels serveis d'emergències. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol ara al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'hora de l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables. I això tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Baixa les finestres. Puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C-58, provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carrer tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a l'AP-7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carrer tallat. A més, hi ha retencions a l'A-2 a Jorba per obres i també a l'AB-20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per
1: tant, la Generalitat, com sentíem, han tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport porta a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
0: Notícies en xarxa.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

de cartró, turmenta inútile amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores, volíem dir, per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% de la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra del Montsant i també restringeix l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals retencions en aquests moments. Hi ha 5,5 km de cues en sentit Tarragona entre el Papioli i Sant Cugat del Vallès per un accident que deixa també un carril tallat. També hi ha 4 km de retencions entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 2 km més entre Subirats i aquest darrer municipi. A més, també hi ha retencions a l'accés de l'A2 a la P7 entre Martorell i Abrera i finalment també a Barcelona la B20 que manté 2 km de retencions en sentit Nus-Llobregat a causa d'unes obres. I també les obres per renovar el paviment de la C32, la Ronda de Dalt, obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 de la nit del divendres al 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, això sí, obert al trànsit en tot moment. I en plana internacional, seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre que les autoritats dels departaments més afectats situen el nombre de víctimes en 240. Des de l'Ajuntament de Barcelona es destinaran 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, recordem, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

de la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu. Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abatissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat, volíem dir, a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que de moment serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
2: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació de l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem. Però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
1: Parlon descarta també un increment de moviments d'última hora cap a Ponent, tot i que en aquesta zona es preveuen millors condicions meteorològiques per veure el fenomen. Aquest matí, de fet, s'han constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i s'ha activat també el pla Procicat en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, s'han desplegat els Mossos amb 700 agents, els agents rurals amb 150 efectius i també el CAT 112, volíem dir, reforçarà la seva plantilla en un 15%. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'elevat risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, l'AP7 concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 10 quilòmetres de congestió entre el Papiol i Cerdanyola, 5 quilòmetres entre Subirats i Gelida i 3 més entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia. També hi ha 2 quilòmetres de congestió a l'accés de l'A2 i l'AP7 a Martorell i també retencions a la B10. A banda, el trànsit és dens a l'altura de Belloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, en direcció Lleida per l'A2 a causa precisament de l'eclipsi. I les obres per renovar el paviment de la C32 a la Ronda de Dalt obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 del divendres 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, però, obert al trànsit en tot moment. I un jove de 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Granyena i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Avizuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
2: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació a l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem. Però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
1: Aquest matí s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i també s'ha activat el pla PROCICAT en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, els Mossos desplegaran també 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà un 15% la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 5 quilòmetres de cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 5 més entre Subirats i Gelida. També hi ha 4 quilòmetres de trànsit intens entre Castellbisbal i el Papiol. A més, també hi ha retencions a la B10 a Barcelona i a la C32 entre Castelldefels i Tarragona. A l'interior també un accident a la T1025 a Mas de Barberà ens obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. I de fet, com us explicàvem, en aquest accident ha mort un conductor d'un tractor que en una sortida de via ha acabat volcant el vehicle. Amb aquesta víctima ja són 83 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons les dades provisionals. I els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb 2 salvavides telecomandats, un aparell pioner a Catalunya que permet fer els rescats des de terra i evitar que els agents hagin d'entrar a l'aigua. El cos va incorporar aquests dispositius la tardor passada i fins al 31 de juliol s'han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat. I pel que fa als esports, l'ACB acaba de publicar el calendari de la Lliga Endesa 2026-2027, que començarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. La nova temporada comptarà amb els mateixos 5 equips catalans que l'anterior: Barça, Joventut Badalona, Bàsquet Girona, Quitzanes Manresa i Lerna Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
2: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
3: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
4: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
0: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
5: Un matí de dimecres radiant al conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 8:15 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
0: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura però que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
0: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
6: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
7: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc al d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però fer-ho amb prudència i amb civisme.
0: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
6: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar...

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A continuació, podeu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
1: I fa unes setmanes parlàvem amb en Jordi Cortacans, el fins ara delegat de Sant Joan de la donació de sang, del Banc de Sang i Teixits, i amb la Núria Sou de Vila, el seu relleu, vam parlar sobre què significava la donació de sang i de plasma, sobre aquest procés de relleu, en el que en Jordi doncs, continuaria ajudant a la Núria. I aquell dia ja ens va dir, crec que no va ser en antena, que ens ho va dir així un cop es va acabar l'entrevista, que li farien un homenatge. Li van fer ja a Barcelona fa uns dies. Crec que va ser un moment molt, molt bonic i molt interessant. I ara en volem parlar amb ell. Hola, Jordi.
2: Bones.
1: Això va ser el
2: dia 16.
1: 16, eh?
2: Sí. Bueno, aclarar que el Dia Mundial és un homenatge perquè aquell dia se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Però cada any se celebra el dia 14, que és el Dia Mundial del Donant de Sang. El que passa és que aquest any es caurà en diumenge, doncs ho van fer el dimarts a la sala de cens de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Déu-n'hi-do. És a dir, aprofiten aquell dia per fer un homenatge a diferent gent que ha tingut alguna significació especial, no? I en el teu cas, doncs, per les dècades, que sí. Si no recordo malament, vas comentar que això eren gairebé... anàvem ja cap a les 3 dècades, no? Gairebé.
2: Sí, aviam. Jo ho vaig mirar més o menys i són 32 anys de delegat d'aquí de Sant Joan, de les Abadeses, i 26 de delegat de comarca del Ripollès.
1: Per tant, més de 3 dècades ja, Déu-n'hi-do. Sí. Per tant, que l'homenatge era normal que te'l fessin, vull dir que poca gent deu haver-hi que... tants anys.
2: No, érem 10 que ens van fer l'homenatge, i, bueno, i tots de diferents províncies. I jo, bueno, quan m'ho van comunicar, em va fer molta il·lusió, perquè penses que si de Girona, tota la província de Girona se'n recorden de tu, per alguna cosa és. Sempre, aviam, hi ha el bé i el mal. Suposo que no m'han recordat de mi pel bé.
1: Era per bé, no? Aquestes coses no les fan per mal, no? Per sort, eh? Clar, i el lloc era un lloc molt xulo. No sé si havies estat mai a dintre de l'Ajuntament de Barcelona.
2: No, havia estat dintre el Palau de la Generalitat, que en aquell moment també, mira, es dona la casualitat que ara estem esperant poder-nos fer una foto junts amb el Xato. Jo, per mi, sempre ha estat el Xato. Que aquell any que es va fer la Generalitat el vaig proposar amb ell, perquè des dels 18 anys que va donar sang a l'Emili, sempre havia donat sang i no havia fallat mai. I llavors em van demanar que, bueno, que de la província de Girona si sabia algú. I en aquells moments, pues, vaig pensar en ell. I, bueno, sí, va estar bé. També entres a dintre el Palau de la Generalitat, que no hi entraràs mai més, i l'Ajuntament també, vull dir, molt maco.
1: Home, aquella sala és molt xula. Jo vaig entrar un dia a treballar, gravant un vídeo... Doncs vaig ser-hi, és un lloc molt xulo, és molt bonic aquella
2: sala.
1: Sí,
2: sí, no, i a més, aviam, jo ara no em vull enrotllar ni d'allò, però amb els homenatjats ens fan entrar mitja hora abans, llavors et fiquen en una sala a part, et reserven la part de davant, i et fiquen en una sala a part, i llavors allà surten totes les autoritats que en aquell moment xerraran. I llavors, bueno, és una mica més familiar, diguem-hi d'alguna manera.
1: Qui hi havia de persones?
2: La de Sanitat de la Generalitat, la de Barcelona, ostres, no me'n recordo els noms, el president de Creu Roja, el president de l'associació i el president de la Federació de Donants de Sang.
1: L'Olga Pané...
2: No? Correcte.
1: La de Barcelona sí que no sé...
2: La de Barcelona no me'n recordo.
1: Tampoc la coneixerem, potser.
2: No sé, jo... Ara no d'allò, però... Si ho tinc... Ho busqués, potser ho trobaria, però, bueno... Molt bé, molt bé. Estic molt orgullós de que, ostres, de tot Girona pensin en tu, i la gent d'aquí Sant Joan em veu pel carrer i tots em diuen enhorabona. I això m'agrada.
1: La regidora de Salut de Barcelona és la Marta Villanueva.
2: Ah, correcte, sí, ara me'n recordo. Sí.
1: Però no, no la conec, no en tenim el plaer. Ostres, com va ser la jornada? És a dir, suposo que al matí amb nervis,
2: sí,
1: triant-te la roba, no?
2: Sí, una mica que et posaràs, la calor.
1: Sí, sí.
2: Jo volia anar amb pantalons curts, però la meva dona
1: no et va deixar.
2: Em va dir que no em va deixar.
1: Amb bon criteri.
2: I no. Va anar molt bé, vam anar a Girona, vam anar a buscar la furgoneta, bueno, tots els que marxàvem de Girona, vam fer un viatge fins a Barcelona tots junts, i t'he de dir que havia estat a molts actes, en molts llocs, però aquell dia una mica nerviós. Pensava, ostres, què et passarà? Com has d'actuar? Si et criden el primer, com has de fer? Per no saltar-te, vulguis o no vulguis, el protocol. Una mica això.
1: I llavors, quan vas arribar allà, doncs ja aquests nervis se'n van, no?, quan la cosa arrenca.
2: Sí, sí, bueno, estàs allà, a més et fiquen allà a primera fila, tots 10. El que em va relaxar molt va ser que vaig veure que, diguem-hi, tal com ens havien col·locat, anaven cridant a la gent.
1: Per tant, que no eres el primer.
2: No era
1: ja
2: el primer.
1: Podies veure què feien els altres.
2: Efectivament, no era el primer, vaig pensar, hòstia, això va de nassos. No, baixa el quart.
1: I va ser emotiu, l'acte? Què van destacar així amb les teves paraules?
2: Bueno, que sense els delegats no es poden fer aquestes donacions, que som una eina molt grossa, perquè nosaltres coneixem els pobles i fem, diguem, i fem el pont entre el poble i l'associació, i que això no es pot perdre. I van dir-ho. Jo fa molta gràcia haver trobat a la Núria, i que la Núria em segueixi els passos, com ja ho has dit, tu ho has esmentat al principi. Jo no la deixaré, però bueno. I va ser motiu també per dues celebracions, que se celebrava els 60 anys de l'Associació de Donants de Sang de Barcelona i els 50 anys de l'Associació de Girona.
1: Vas anar-hi en família o vas anar-hi sol amb aquesta gent de Girona?
2: No. La parella, vaig anar amb la parella, i la parella també estava amb un banc privilegiat.
1: I quan vau acabar?
2: Una mica de piscolabis, una mica de prec i preguntes, de bueno, no sé com dir-ho, ara no em surt. Però de
1: allò, de xerrameca per allà,
2: xerrameca amb gent, i bueno, i gent, diguem-hi, els oficials, els grossos. I llavors va fer una actuació a la Tenor, ara tampoc me'n recordo. Va venir, també vam estar parlant amb ella, va fer tres actuacions molt maques. Mira que a mi no m'agrada l'òpera, però em va agradar. Begònia. I llavors allà vam fer una mica de piscolabis, vam parlar amb ella i amb altres autoritats, i molt bé, molt emotiu, i em va agradar molt.
1: Vau quedar... Era el matí, això?
2: No, era a les 4 de la tarda.
1: Així com vau acabar, suposo que vau anar tornant, no?
2: Sí.
1: Que sortir de Barcelona no és fàcil, eh?
2: No. Però bueno, s'ho mereixia, la cosa s'ho mereixia.
1: Això, molt content. Queden també les fotografies, que ja t'hem vist també.
2: Sí.
1: I això, no sé, també demanar-te com va anar aquesta primera donació de sang en què ja es començava a fer el relleu. Com et vas sentir?
2: Molt bé. Per part de la Núria, molta dedicació. A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família i una passada. De la... Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent.
1: Ja ho vam explicar, que és més complexa i que t'has d'esperar molta estona, no?
2: Sí, que el dia de la... que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. Jo ara poder no hauria de dir-ho, però jo ho vull remarcar perquè volen ser autosuficients en plasma aquí a Catalunya. Perquè el que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicaments. Allà també ho van remarcar molt, molt, molt, molt. Hem de ser autosuficients en plasma. Autosuficients en sang, ja ho som. Ja ho som. No gaire allà, però bueno, quan es don plasma que entren 1.000 bosses diàries al banc de sang, llavors hi ha sang per 6 o 7 dies.
1: Tot això, tot el relleu i que doncs, a mica et vagis desconnectant, tot i que ja veiem que et costa, que encara estàs amb el radar posat i amb... això, el fet de tenir, de gastar menys temps amb això, et permet dedicar-lo a altres coses, anar amb bici o a cuidar els teus...
2: O cuidar els nens, ara que no tenen escola.
1: I que avui precisament estan aquí, ara riuen, sí, perquè saben que parlem d'ells.
2: Sí, sí, m'ha fet gràcia portar-los perquè veiessin com és la ràdio i l'Emma diu que vol ser periodista.
1: Ostres, Emma, hola. Hola. Ja t'ho has pensat bé, això? Com és que vol ser periodista?
3: No sé, m'agrada molt parlar.
1: Sí? I quina mena de periodisme t'agradaria fer? Alguna cosa? Hi ha gent que diu, mira, jo vull fer esportiu, jo vull parlar de la premsa del cor, no? Jo vull fer notícies de successos, com... Tu tens pensat que t'agradaria fer o no?
3: No, m'és igual.
1: No? O sigui, t'agrada el tema de parlar i de comunicar?
3: Sí.
1: Molt bé. Tot i que ara et costa, perquè fa vergonya, no?, una mica.
3: Sí.
2: No t'ha de fer vergonya.
1: Mira, millor...
2: Ningú et veu.
1: És la primera vegada, també, que estàs davant d'un micròfon?
3: Sí.
1: Molt bé. Que estudieu a Ripoll o...?
3: A Ripoll.
1: A Ripoll? Molt bé. I... tu, col·lega, no vols dir res? Com et dius?
2: En Cesc és més d'esports.
1: Sí, veiem que porta la samarreta
2: del trial
1: de Santigosa.
2: Sí, però és un crac del hockey.
1: Sí?
3: Sí.
1: Molt bé.
2: No, jo no hauria de dir-ho perquè sóc l'avi, però realment una mica sí. Li agrada el hockey, no es perd cap partit i...
1: Clar, Ripoll, hi ha molta afició d'això, eh?
2: Sí, sí, bueno... Per això, per això està... Que li va venir ben bé, que no sé d'on li va sortir l'afició del hockey, perquè l'avi, bicicleta, el pare, futbol sala, i el tiet, també bicicleta o anar a córrer. I amb ell li va agradar pues, el hockey. I no es perd ni un entreno. Bueno, li dius que no vagi entrenant i diu que no, que ha d'anar entreno.
1: Molt bé, ja s'ha acabat la temporada, per això? Ha acabat els partits ja?
4: Sí.
1: I com ha anat?
4: Bé.
1: Sí?
2: Digues ja. Què m'has dit aquest dematí? Has dit que havia set pitxitxi del torneig que va... Sí. Pitxitxi d'un torneig que va fer ara, el que va marcar més.
1: Ah, sí? Quants en vas fer?
4: 7.
1: Déu-n'hi-do, no? Molt bé.
4: I el nostre porter també en va marcar un.
1: Ah, sí? Això deu ser molt estrany, no? Que un porter faci gols o què?
4: Sí.
1: Com va anar això?
4: Bueno, era un torneig que els porters podia sortir i marcar, i si marcaven comptava per 3.
1: Molt bé. El teu vaig veure una jugada, jo no hi entenc, però un jugador que feia com tocs. Anava...
4: Aixeca i pica, no?
1: Sí, però va picant, i la porta cap un cantó cap a l'altre, el porter està despistat i li marca gol. No, Déu-n'hi-do, espectacular. Sí. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies.
2: De res.
1: Què, toca ara, piscina, portar-vos a la piscina? O...
2: No, ara toca anar a fer el dinar.
1: Doncs ajudareu o no una mica, si més no parar taula?
3: Sí?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: I llavors, després de dinar, anem a buscar la flama. I ells corren de les pistes de tennis fins a Ripoll.
1: Ah, sí?
2: Sí?
1: Sí. Molt bé. Doncs, escolta, hidrateu-vos, aigua, eh?
3: Sí.
1: Que farà molta calor. I amb... Molt bé. Doncs ja, quan us veiem córrer, ja sabrem qui sou, ara ja ens coneixem. Va, que vagi molt bé.
2: Vale.
1: Adéu-siau.
2: Merci a vosaltres. Adéu.
3: Adéu.

Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada.

0: I avui ens ha sortit un magazín molt musical. El que sona és What is this feeling, un dels temes del musical Wicked. L'escoltem versionat per alumnes de l'Edgar Vocal Coach, un espai de formació en cant, dansa i interpretació, en el que en realitat és un videoclip musical que forma part d'un treball que van haver de fer. Avui en parlem de tot plegat al magazín perquè el videoclip que trobareu a internet està gravat dins i al voltant del monestir de Sant Joan. La directora escènica i també cofundadora de l'escola és l'Anna Lagares. Aquí ja tenim el telèfon. Hola, Anna.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Bé, moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Que a més per...
1: Digues. Encantada de poder parlar amb tu.
0: Molt bé. Pel que m'està parlant aquests dies, fa poquet heu acabat també un intensiu, no?, de teatre musical, també fa per aquí a prop.
1: Sí, fa just, encara no fa ni una setmana, a la Vall de Bianya, a la Garrotxa, molt a prop també d'aquí del Ripollès, a tocar. Sí, vam estar fent un intensiu de teatre musical de dilluns a divendres, 6 hores diàries, també muntant un altre número musical diferent, un medley de cançons d'un musical diferent, que és el Despertar de la Primavera, amb nois i noies adolescents, joves, entre 11 i 16 anys. I vam acabar també molt, molt intens, però molt contents i amb ganes ja de repetir.
0: Com dèiem, les que veurem també el videoclip del monestir són alumnes d'Edgar Vocal Coach. Explica'ns una mica com és aquesta escola. Llegim a la vostra web que teniu una metodologia una mica diferent.
1: Sí, a veure, nosaltres, bàsicament, nosaltres som actors i cantants professionals de teatre musical. Tant l'Edgar com jo, l'Edgar és el director, i jo sóc la cofundadora o la subdirectora, diem-ho així. Tots dos estem molt, molt actius professionalment al teatre musical. Fa més de 15 anys que em dedico professionalment al teatre, i ell, doncs, fa més de 20. El que passa que nosaltres... a part d'aquesta experiència professional que tenim, hem estat amb, per exemple, l'Edgar ha estat professionalment, doncs, al musical Els Miserables, a Fama, a Rent, a Geronimo Stilton, recentment va estar El Dia de la Marmota, que va ser la temporada passada, i jo mateixa, doncs, que hem estat en musicals, per exemple, ara jo estaré, aquesta pròxima temporada estaré protagonitzant Mamma Mia al Teatre Tivoli de Barcelona, he estat fent, doncs, Priscilla, La Jaula de les Loques, We Will Rock You, Tina Turner... Bueno, portem un reguitzell, no?, de musicals al darrere, de molta experiència, però a més, en el meu cas, jo vaig estudiar fa molts anys magisteri, i per tant la docència, doncs, forma part també del meu ser, no? I ell, doncs, també va estudiar logopèdia, es va interessar molt per la part de la veu, i com que tots dos som cantants, doncs vam decidir fundar aquesta escola, que bàsicament va començar com una escola més potser de cant i tècnica vocal, però s'ha anat, doncs, transformant per poder ensenyar, doncs, les tres disciplines del teatre musical, ja sigui cant, tècnica vocal, interpretació i dansa. Llavors, recentment, nosaltres tenim molts alumnes a Barcelona, ja sigui gent que ho fa per hobby, de diferents edats, o bé tenim també molts professionals del món del teatre o del món del teatre musical, és a dir, teatre de text o teatre musical. No diferenciem, perquè moltes vegades els actors de teatre de text també necessiten poder cantar, poder utilitzar, doncs, la veu d'una manera sana, i llavors venen a formar-se amb nosaltres. Però, bueno, arrel d'aquesta experiència, no, que tenim, doncs, també vam obrir l'escola a altres disciplines, que bueno, bàsicament el teatre musical sabem que són tres disciplines: una és el cant, la dansa i l'interpretació. I, a més, també el fet de poder saber música, perquè, evidentment, si tu has de posar-te davant d'una partitura, també has de saber llegir música, has de saber, doncs, acompanyar-te amb el piano... Bueno, doncs tractem una mica totes aquestes disciplines. Com que jo sóc d'Olot, l'Edgar és de Valls, ja li queda una mica més lluny, a Tarragona, però ens agrada molt venir cap a aquesta zona. També donem classes aquí a la Garrotxa de tècnica vocal, i recentment, doncs, hem fet aquest curs intensiu i tenim més ganes de venir cap aquí.
0: Perdona, que t'interrompi, sí, però com ho feu? Perquè, és a dir, com compagineu, per exemple, quan teniu un paper molt musical i us heu de preparar, amb el fet de donar classes?
1: Treballant molt, treballant de dilluns a diumenge non-stop, perquè, com bé sabeu, i qui no ho sàpiga, doncs ho explico, el teatre musical normalment professional són 8 funcions setmanals. Fem de dimarts a diumenge, una funció dimarts, dimecres, dijous, i després divendres i dissabte se'n fan dues, es fa els famosos dobletes, no? Que fem dues funcions, entrem al teatre a les 3 de la tarda i no sortim fins a la 1 de la nit, i llavors el diumenge es fa una funció més. Llavors nosaltres, jo normalment sempre dic, durant el matí, migdia, acostumem a donar doncs classes, i llavors a partir de les 5, 6 de la tarda doncs anem cap al teatre i anem a fer la funció. Sí que és veritat que és molt dur perquè ja no només la feina del teatre musical ja és una feina en si, no? Ja estàs moltes hores a dins del teatre i requereix una energia molt gran per part teva. Però és veritat que ens agrada molt la docència, ens agrada molt donar classes, pensem que estem en un molt bon moment per poder transmetre tots aquests coneixements, i la veritat és que surt sol, no? Llavors, com que ho fas amb ganes i amb il·lusió, doncs no t'importa treballar més hores i donar-ho tot perquè la gent també entengui com és, no? Donar aquest llegat de què és el teatre musical i què comporta treballar d'això.
0: Ja anirem al vídeo de Sant Joan, però abans, totes les persones que surten als vídeos són molt joves, la majoria,
1: Sí.
0: i la majoria són noies. No sé si és el perfil de persones que venen al vostre espai de formació.
1: Sí, la veritat és que normalment en teatre musical sempre hi ha més noies, o sigui, hi ha un sector més gran de noies que de nois. Costa una mica més trobar nois, però mica en mica ja es va, doncs, intentant que els nois es vagin engrescant més, no? Però sí que és veritat que costa una mica més engrescar-los. Però bé, sí, són noies bàsicament que estan fo fent formació tant de dansa, o algunes, per exemple, venen i estan fent formació en interpretació, i llavors de cop diuen: ostres, a mi m'agrada, doncs també m'agradaria poder cantar, doncs vinga, va, vinc a fer la formació. O d'altres que només estan ballant i diuen: doncs a mi també m'agradaria fer interpretació i cant. És una mica buscar aquestes tres disciplines conjuntes, no? El que s'anomena en anglès el triple threat, no? Aquest artista 360 que tant canta, balla com actua. Llavors, sí, busquem, o sigui, realment, nosaltres aquesta signatura, no? Aquest, diguéssim, el videoclip aquest de Sant Joan forma part d'un treball que es fa en una assignatura anual que es diu Sing en Co, que vol dir canta en companyia, i és una proposta que nosaltres vam començar aquest any. L'Edgar va dir: ostres, m'agradaria formar un grup que pogués, doncs, treballar harmonies vocalment, no? Poguéssim treballar a nivell de teatre musical petites cançons, no? I que poguéssim treballar les harmonies. I llavors jo li vaig dir: ostres, però estaria molt bé també, doncs, afegir, doncs, interpretació i afegir dansa també, afegir moviment. I llavors, a partir d'aquí, això es va anar com desenvolupant, i vam decidir, doncs, crear aquest Sing en Con companyia, que bàsicament el que es fa és que trimestralment treballem uns números musicals concrets, no? Amb això, amb el treball d'harmonies, amb el treball de veus solistes, amb el moviment, amb la interpretació dels personatges. I llavors el que fem és crear un videoclip, no? I llavors és quan nosaltres busquem, doncs, l'estètica que ha de tenir, el lloc on s'ha d'anar de gravar. Després també, a nivell individual, les noies i nois que participen graven individualment a l'estudi les veus que han estat treballant. I llavors l'Edgar, doncs, edita tot aquest muntatge. Vull dir que les veus que se senten al videoclip, o que se senten als diferents videoclips, són de les alumnes, no?
0: Sí.
1: Vull dir que és tot íntegre des de la formació. Vull dir que no hi ha ni veus estranyes, ni pregra... Vull dir que no, és tot fet per ells, no? I bueno, ens va semblar molt interessant perquè realment, a part de fer tot això, el que jugàvem una mica era també amb el temps, no? En veure que realment, perquè, clar, muntar, per exemple, dos videoclips durant un trimestre amb només 2 hores a la setmana és realment poc temps, no? Però també volíem jugar una mica en que la gent que participés en això també ho disfrutés, però també veiés una mica la feina que hi ha al darrere de tot això, no? Que és molta, i que també, doncs, s'ha de ser molt proactiu, i s'ha d'estudiar a casa, i s'ha de venir amb les coses preparades, no? Una mica professionalitzar revisar, no?, una mica aquesta formació i dir, nois, aquesta és la manera de treballar en teatre musical, no? Mm-hmm. I realment crec que amb tots els videoclips que hem fet, que han sigut, em sembla, aquest any 6, encara està per treure l'últim que vam gravar, realment han quedat uns vídeos espectaculars i amb molta qualitat. Mm-hmm. Sí, sí. Mm-hmm.
0: I, vaja, hi ha la gent que potser coneixem una mica el món del cinema, de l'audiovisual, clar, mm-hmm. l'escenografia, la coreografia, el maquillatge, el vestuari, és espectacular fins a l'últim detall, no?
1: Sí, sí. També una cosa que ens passa a nosaltres és que diem, ostres, si ho fem, ho fem molt ben fet, no? Mm-hmm. I la veritat és que cuidem cada detall, des d'això, el que dius, no? Des del vestuari, a la perruqueria, bueno, caracterització, per exemple, una tonteria molt gran, no? el vídeo aquest de Wicked en concret, mm-hmm. hi ha totes les alumnes porten uns llibres i aquests llibres, doncs, van fer una portada específica mm-hmm. De tots aquests llibres, expressa, no? I llavors la vam anar a imprimir perquè doncs, tots els llibres fossin iguals, vull dir que cuidem fins a l'últim detall, no? Mm. I això és el que fa, doncs, que després a nivell visual hi hagi una qualitat molt gran, no? I bueno, i que també ens rodegem d'un equip molt guai, eh? Això també s'ha de dir, vull dir que a nivell de coreografia, a nivell, doncs, de gravació, amb el Roger Baierri, bueno, ens rodegem amb gent, de gent molt professional, la veritat. Mm.
0: Fixa't que jo també he parat el vídeo per veure la portada del llibre, per tant que m'he pensat, aviam sí. si van utilitzar alguns llibres d'allà del museu del monestir, però no hi ha vist que...
1: No, és tot, tot cuidat molt el detall, sí.
0: Penso que
1: ens agrada fer-ho bé, sí.
0: Penso que és un món molt complicat i en adolescents hi ha moltes esperances i molts desitjos i tu saps que molt poca gent també acaba, doncs, podent-se dedicar a això com ho fas tu. Per tant, que també penso que i aquesta part de dir, mira, si algun dia hauran de gravar alguna cosa, hauran de fer algun musical, hauran de fer alguna cosa, ja tindran aquesta experiència de la gravació en concret del vídeo, i també per a moltes que potser és un hobby, que tant de bo fos un mètode de vida, però que no ho serà, doncs tindran un record espectacular, no?
1: I tant, la veritat és que primer de tot això ho fem per passar-nos-ho bé, això està clar, o sigui que al final si anem, diguéssim, a lo primari del teatre, no? A lo primari, tant si és teatre de text com si és teatre musical, al final és passar-nos-ho bé, descobrir coses de nosaltres mateixos que no ens atrevim a fer en la nostra vida quotidiana, diguéssim, no? Posar-nos a la pell de diferents personatges. Vull dir que el teatre, no només per qui, és el que tu dius, no? Hi ha gent que sí que s'hi vol dedicar professionalment i per tant té una experiència completa, 360, però per qui no s'hi vulgui dedicar, que també tenim gent que també només ho fa com a hobby, per exemple, tenim un noi que és mestre, o sí. una noia que té quasi 60 anys, que sempre ens diu la Roser, ostres, jo no sé què faig aquí, però vinc perquè m'ho passo molt bé, no? Doncs perquè tota aquesta gent, a part de tenir un record, doncs també pugui gaudir d'aprendre en comunitat, i també realment és això, el teatre té unes eines molt pedagògiques, i per tant, si tinguis, no sé, siguis petit, o siguis de mitjana edat, o siguis, no sé, adolescent o adult, és igual, jo crec que té unes eines molt guais que et serveixen pel teu dia a dia, no? I que, doncs mira, per exemple, la Roser sempre em diu, ostres, doncs jo aquí treballo molt el moviment, que potser no em mouria tant, o treballo la memòria perquè m'ho he d'estudiar, no? O també, bueno, està aprenent moltes coses, i un que s'hi vol dedicar professionalment també està aprenent altres coses. Jo aquest que crec que també es van com retroalimentant, no?, de tot el que els hi anem donant, i això és boníssim, no? I a part d'aquest record tan bonic que tindran i del material que podran utilitzar si és que s'hi volen dedicar professionalment.
0: Ara la xafarderia, com és que va sorgir la idea de gravar-ho Sant Joan?
1: Mira, jo a Sant Joan hi tinc un vincle molt, molt especial, perquè la meva iaia és nascuda aquí, és nascuda de la casa de Mas Guixer, anant cap a la carretera de Sant Antoni, i la veritat és que jo estic molt vinculada al poble, no? Ja venia als estius, doncs cada estiu venia amb ella, i tinc un record molt especial, i ella, doncs, es va casar aquí al monestir, sempre m'ho explicava amb un record, doncs, molt, molt agradable, no? I tinc com... És com que jo no he nascut a Sant Joan, i no he viscut tampoc tota la meva infantesa, però hi tinc com un lligam molt especial. I el monestir sempre ha sigut, bueno, és que és un entorn, és un espai ple d'història, amb molt d'encant, amb una atmosfera doncs molt màgica, i creiem que realment amb el número de Wicked, no, que doncs casava molt bé. Casava molt bé per l'arquitectura, per l'ambient que s'hi respira, per l'estètica de lo que és la pel·lícula de Wicked, no? O perquè, pel que és el musical. En realitat és un musical, no, contemporani, que es va estrenar el 2003, i llavors ara, aquest any passat, es va fer la pel·lícula amb l'Ariana Grande i la Cynthia Erivo. I llavors, bueno, aprofitant això, vam dir, ostres, estaria molt bé treballar aquest número musical, perquè a més és molt xulo per poder fer treballar amb veus. Però és que llavors vam dir, ostres, on el podem anar a gravar, no? I vam estar buscant llocs. En principi no era la idea anar amb un monestir ni res, però llavors em va encendre la bombeta i vaig dir, he de demanar al monestir de Sant Joan a veure si podem aconseguir poder anar allà i poder gravar en aquest espai tan especial. I mira, la veritat és que van ser super amables i de seguida ens van obrir les portes, ens van dir que i tant, que encantats de poder doncs aportar el seu granet de sorra. I clar, la veritat és que el videoclip no seria el mateix si no s'hagués gravat aquí, la veritat. O sigui, jo crec que li ha donat molts punts perquè quedi un vídeo d'encara més qualitat del que hi ha des d'un inici o des de base ja podia haver sigut, no?
0: Quan el va gravar? Perquè jo me'n vaig adonar perquè algú va compartir, o perquè ho vaig, no me'n recordo, vaig caçar el vídeo d'alguna imatge abans de que editéssiu el vídeo, però quan ho vau gravar? Perquè va passar bastant desapercebut, com a mínim als meus ulls.
1: Sí, jo crec que va ser finals, o sigui, després de Setmana Santa, dues o tres setmanes després de Setmana Santa, ara no et sé dir exacta la data, però sí, va ser això, un cop vam passar Setmana Santa vam acabar de fer els assajos i llavors vam dir, ja vam quadrar una data, perquè també era difícil haver d'organitzar, no?, tota la gent, que a més això ho fèiem a Barcelona, clar, molta gent és d'allà, llavors poder venir cap aquí, no? I també va servir per ensenyar-los doncs el poble, per poder-los donar una mica d'història del poble, també del monestir, no? De que coneguessin la comarca una mica del Ripollès, no? Perquè quan entren la gent de Barcelona, bueno, ja suposo que tothom té experiències amb gent de Barcelona, quan venen cap aquí, cap a la Garrotxa, Ripollès, la Selva, no? És com, ostres, sembla que entrin a Jurassic Park, no? Sí. Una mica, sí. Per ells. I bueno, també ens va servir una mica això, no? De poder doncs explicar, no? Perquè ens van passar quasi bé un dia sencer aquí, eh? Vull dir, vam marxar al matí bastant aviat de Barcelona, i llavors vam arribar aquí, crec que vam estar 6 hores gravant, 6 hores gravant, tot, o sigui, sembla molt de temps, però a nivells de tempos de gravació és molt poc realment, no? Però bueno, teníem les hores molt comptades, el monestir a dintre crec que teníem unes 4 hores, i després vam passar-nos 2 hores fent exteriors. I això, llavors vam aprofitar doncs també per ensenyar-los una mica al poble, per bueno, explicar-los una mica sobre la comarca del Ripollès i Sant Joan.
0: I la gent que us veia, que molta, molta gent curiosa, suposo, no? Els que diuen enganxar.
1: Sí. No va ser un dia que... A més, era un dia una mica... que normalment el poble sempre... Jo sempre dic, Sant Joan té una cosa que sempre esteu fent activitats. És un poble amb moltíssima vida. Aquell dia, en concret, no és que hi hagués molt... No hi havia molta gent. Va ser un dia bastant tranquil, que en realitat també va estar bé, perquè jo crec que si no s'hagués parat tothom, perquè persona...
0: Era entre setmana o era cap de setmana?
1: No, era un dissabte al matí. Era un dissabte al matí. Però vull dir que no era un dia d'aquells ni de mercat, ni de... No? Vull dir que va coincidir un dia que no es feia una activitat, que curiosament, doncs, és això, jo sempre que vinc a Sant Joan, jo sempre dic que és un poble molt viu, i aquell dia era un dia doncs que també crec que van caure algunes gotes, vull dir, va ser un dia que a nosaltres ens va deixar fer molt bé. Però és veritat que qualsevol persona que ens veia, inclús la gent sortia dels balcons quan fèiem els exteriors i es quedaven allà embobats, no? Perquè devien pensar, què estan fent aquests, no? Anar repetint exactament el mateix tota l'estona. Però jo crec que sí, hi va haver curiosos, gent que ens va preguntar d'on sou, què esteu fent, i bueno, i pues, molt amablement els hi vam explicar com el que estàvem treballant i això, no? I la veritat és que va ser molt xulo. Una molt bona experiència. A més, era la primera vegada que marxàvem tan lluny a gravar, no? Perquè tota la resta de videoclips o s'han fet a Barcelona ciutat o s'han fet molt, molt, molt, molt a prop.
0: Ja per anar acabant, eh?
1: Sí.
0: Amb els anys que fa que t'hi dediques, diries que hi ha algunes característiques especials per poder ser un bon cantant, actor, intèrpret, o el principal és l'esforç i la manera d'apropar-s'hi?
1: Home, jo... això que has dit últim, o sigui, l'esforç i la manera en què tu t'apropes, l'energia que tu poses, és a dir, si tu tens clar, però això amb tota la vida, no? Si tu tens clar que vols ser alguna cosa determinada, al final la teva energia anirà focalitzada en allò i l'esforç que tu abocaràs en aquesta energia ha de ser molt, molt gran, no? I realment és un món molt complicat, hi ha moltíssima gent, però com molts d'altres, vull dir que al final tot és, a la vida tot és complicat i tot has d'estar picant pala, no? I crec que una de les coses més importants és l'esforç, perquè mira, un professor meu sempre ens deia: hi ha gent que té diamants molt grans, no? Referint-se al talent, hi ha gent que té un diamant molt gran però que no el sap polir o no el poleix bé, i llavors sempre es limita amb ell mateix, no? I en canvi hi ha gent que té un diamant potser que de base no té un talent tan gran, no? Un diamant més petit, però que a mesura d'anar-lo polint, d'anar-hi posant aquest, no? Aquest, anar fent granet, anar treballant com una formiga, diem-ho així, doncs al final acaben fent coses molt grans. Per tant, jo et diria que el talent està molt bé, i jo crec que se n'ha de tenir en aquest cas, no? Perquè ser artista també demana tenir una llum pròpia, no? Tenir alguna cosa, no? Ja que tens de manera innata, però també és veritat que es pot treballar i que s'ha de

0: Jo estaré a Mamma Mia, estrenem el dia 26 de setembre al Teatre Tívoli de Barcelona.
1: I quin paper
0: sí
1: fas?
0: Que també dona, Donna Sheridan, és la protagonista del musical, el que va fer, si conegueu, molts dels que conegueu la pel·lícula, doncs és el paper que va fer, que va encarnar la Meryl Streep. Molt contenta també, doncs, de poder-ho fer a Barcelona, no? De poder-ho fer a casa. És en castellà, no és en català, tant de bo pogués ser en català, que jo sempre ho reivindico molt, no? El fet de poder fer coses en català, però bueno, actualment el teatre musical està molt, molt viu també a la capital, a Madrid, i llavors moltes de les coses que venen aquí és tot en castellà. Però bueno, això que em deies dels assajos, la veritat és que no assajarem pràcticament res. Jo vaig estrenar aquest paper ara al mes de juny, vaig anar una setmana a València, que estaven allà de gira, i vaig haver-me d'aprendre, que això també no s'explica, però vull explicar-ho perquè se sàpiga, no?, que últimament, doncs, també s'està fent molt, que és, en una setmana t'aprens el paper, t'aprens les cançons, el text i el moviment, i estrenes, no? Jo vaig estrenar assajant en 5 dies, i el 6è em vaig estrenar, hosti, davant d'un teatre, doncs, el Teatre Olímpia de València, a davant de 1.200 persones, hosti, no?, amb una pressió, sí, amb una pressió que a vegades pensem que no cal, no? Els actors realment pensem que no cal, i bueno, i això també ho fan una mica per estalviar-se, no? Dit així clarament, per estalviar-se una mica els assajos de les companyies, no?
1: Llavors, ja rendible a la primera setmana, no?
0: Exacte, rendible la primera setmana. Jo ara ja vaig estrenar, representa que jo ja em sé tot el material, i per tant ja no tornaré a fer això, perquè ara ja la gira s'ha acabat, no tornaré a fer això fins al mes de setembre, que ens veurem uns 4 dies abans, i ens veurem al teatre i ho posarem tot en comú, cadascú haurà estudiat per la seva banda, i llavors ja començarem a fer funcions a partir del 26 de setembre.
1: Déu,
0: vull
1: jo
0: dir que sí, és molt, molt intens, i cada vegada s'acostuma més a fer aquestes coses, no? I ja està bé, perquè ja en sabem, no? Ja tenim experiència, però sí que és veritat que cada vegada és més precari en aquest sentit, no? De dir, les coses es van, com a tot, es van apretant més, no? I bueno, res, no, simplement convido a tothom. Jo sé que a Sant Joan també hi ha una companyia de teatre aquí al poble, doncs, que també, exacte, que he pogut parlar amb ells també, i que sé que són molt motivats també en tema de musicals, no? Que els agrada molt fer musicals. Doncs bueno, els convido a veure'ls, i que sí, doncs mai necessiten qualsevol, ja els hi vaig comentar, vull dir que si mai necessiteu qualsevol cosa, jo estic encantada de poder, doncs, venir a fer una xerrada, poder explicar la meva experiència pròpia, i bueno, oberta a poder, doncs, això, ser una mica el llegat, no? D'aquesta feina.
1: Genial, doncs moltíssimes gràcies, i l'enhorabona pel Premi Garrotxí de l'any.
0: Sí, és veritat, aquest any, mira, aquest any m'ha tocat una mica moltes coses, no?, però molt contenta amb tot, vull dir que sí, que això també va ser el passat mes de juny, també, doncs em van seleccionar per bueno, vaig quedar com a finalista entre 3 candidats, també una notícia que no m'esperava, i com a garrotxina finalista al Premi Garrotxí de l'any, i després al juny, doncs, es va fer la celebració aquí als Paratges de la 10, i vaig sortir com a garrotxina de l'any 2025, també perquè, doncs, bueno, l'any anterior jo havia estat a Priscila, que és un altre musical, i llavors ells vaig tenir com una, també vaig quedar finalista com a millor interpretació destacada femenina pels Premis de Teatre Musical a Madrid, i llavors, bueno, una mica per la trajectòria, no, que porto i tot plegat, doncs llavors, bueno, em van voler com també, doncs, fer aquest reconeixement.
1: Trajectòria, però vas néixer l'any 86, vull dir que...
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do, doncs serà llarga i intensa.
0: Esperem.
1: Sí. Anna, moltíssimes gràcies, i bé, ja ho sabeu, si torneu a necessitar algun escenari, Sant Joan ja està agraït de que vingueu. Moltíssimes gràcies.
0: Segur que sí. Moltes gràcies a vosaltres també pel temps i per dedicar-hi una estoneta.
1: I
0: moltes
1: tant.
0: Gràcies, igualment.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Després de molta espera, avui és el dia en què Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on surt Servi, però només serà el sud i l'oest del país on el sol quedarà completament ocult. L'expectació per aquest fenomen ha derivat en moltes mesures de seguretat per part de les autoritats, i una d'elles és el dispositiu especial del govern davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país. El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi, i el seu director, Ramon Lamil, no descarta tallar entrades en aquesta via, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
2: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
1: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta. No canviem de tema, ja que el Departament de Salut recorda que observar directament l'eclipsi solar sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o pèrdua parcial de visió. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. I pels que no pugueu o no vulgueu viure l'eclipsi de sol total en viu, el govern el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat de Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 de la tarda, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Eclipsi a banda, passem a la política, ja que el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha criticat aquest dimecres l'absència del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a la Cambra Alta, on se l'havia citat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Pujol ha reclamat que es respongui què va fallar i ha afirmat amb contundència que si l'Estat invertís els mateixos esforços en els problemes de veritat que en el procés, ara no es lamentarien morts ni la molesta sensació que Espanya és un colador. Mentrestant, Esquerra Republicana de Catalunya ha criticat aquest dimecres la preocupant batalla partidista oberta entre el PP i PSOE arran de les compareixences de ministres al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Esquerra lamenta que es perdi el focus amb decisions que tenen expectatives polítiques. I un breu apunt per acabar, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos va incorporar la tardor passada 2 salvavides telecomandats que permeten realitzar els rescats des de terra. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi. Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon. L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual. Interior també ha activat la fase d'alerta del Procicat davant d'una jornada de màxima expectació, en un gest de prevenció que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment a Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Així ho explica la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint davant de les incidències respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
1: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió, malgrat tot, és que sigui una jornada tranquil·la i festiva. I en ple dispositiu de mobilitat per l'eclipsi, una incidència obliga a reduir a 2 trens per hora i sentit la circulació a l'R2 Sud entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders. Segons ha informat Renfe, es tracta d'una incidència a la infraestructura a prop de Castelldefels. Els combois que facin el recorregut faran parada a totes les estacions del tram. Fonts de DIF han detallat també que es tracta d'una avaria que afecta el canvi d'agulles. I seguim amb les incidències, ja que un problema en l'alimentació elèctrica de la torre de control ha obligat a aturar l'operativa de l'aeroport del Prat aquest migdia i provoca retards en desenes de vols tant en enlairaments com en aterratges. Aena ha assegurat en un missatge a xarxes socials que la fallada del subministrament elèctric de la torre de control a hores d'ara ja s'ha recuperat i que les sortides i arribades s'estan operant totes de manera gradual. El servei s'està restablint lentament, però encara no ha estat normalitzat. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats de Colòmbia dies després d'un terratrèmol que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits. Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració. Així mateix, també posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. L'oferiment s'inscriu en el Sistema de Resposta Internacional Coordinat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu. L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

auriculars. Joves amb sou precari, però això era normal.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descrit l'eclipsi solar total d'aquest dimecres com un regal de la natura i ha demanat que la ciutadania el visqui amb prudència i civisme. Fa unes hores, en l'acte institucional Catalunya mira el cel, amb què s'ha iniciat el seguiment de l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, Illa ha celebrat que s'arriba a aquest moment amb els deures fets i ha volgut agrair l'entrega dels serveis d'emergència i les autoritats corresponents per oferir totes les garanties de seguretat.
2: Hem pres les decisions que havíem de prendre en aquest sentit. Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc d'incendi, i també vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme. Acabo ja agraint la feina que s'ha fet, coordinant el comissionat, la consellera, i a tots els cossos i forces de seguretat i tots els voluntaris i personal que avui treballarà perquè en puguem gaudir nosaltres de l'eclipsi.
1: Recordem que el Ministeri d'Interior manté activada de manera preventiva la fase d'alerta del Procicat per mantenir tots els serveis d'emergències coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat de l'eclipsi. I en relació amb el dispositiu de seguretat i mobilitat del dia d'avui, el Servei Català de Trànsit ha registrat diverses retencions a l'AP7 en sentit sud, derivades dels desplaçaments cap a les zones de més visibilitat de l'eclipsi solar. La major intensitat es concentra entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, i també entre Roda de Barà i el Vendrell. L'AP7, al seu pas entre Subirats i Gelida, Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola, Vilaseca i Reus o Tarragona, són altres trams on hi ha retencions. També a l'accés de la 2 a l'alçada de Martorell o a la B10 a Barcelona. A Lleida hi ha circulació amb congestió entre Granyanella i Cervera en uns 5 quilòmetres. I els bombers treballen en prop d'una trentena de dotacions, entre elles diversos mitjans aeris, per extingir un incendi de vegetació forestal que crema Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, a la zona del Castellot. L'incendi crema en descendent, però ha fet algun focus secundari i també hi hauria algun turisme afectat. En aquests moments, els efectius estan intentant tancar la cua de l'incendi. I el conductor d'un tractor ha mort avui, aquest dimecres, en un accident de trànsit després de sortir de la via i volcar a la carretera T10-25 en sentit Santa Bàrbara, al terme municipal de Mas de Barberans, a la comarca del Montsià. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat, els serveis d'emergències han rebut l'avís indicant que el conductor del tractor havia quedat atrapat al vehicle. Finalment, l'home de 75 anys i veí de Mas de Barberans ha mort i ara s'investiguen les causes de l'accident. Arran de l'accident s'han activat 3 patrulles de Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de bombers de la Generalitat i 3 unitats del Servei del Sistema d'Emergències Mèdiques. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: errors que feia dins la seva joventut.
1: Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El conte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Queden només uns minuts perquè Catalunya visqui el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. El fenomen es produirà a partir de les 7:36 de la tarda i fins a les 8:30, tot i que només serà al sud i l'oest del país on el sol quedarà completament ocult durant aproximadament un minut i mig. El Departament de Salut recorda que observar directament l'eclipsi solar sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o pèrdua parcial de visió, i que és necessari utilitzar ulleres amb filtres solars certificades. Pels que no vulgueu o no pugueu veure l'eclipsi de sol total en viu, el govern el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. Les autoritats i serveis d'emergència fan una crida també a tota la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat, no faci foc en cap cas i es concentri en els espais habilitats pels ajuntaments per visionar el fenomen. Es demana especialment evitar l'accés a zones boscoses i properes al riu. De la mateixa manera, també es reclama no aturar-se als vorals de les vies ni estacionar vehicles en llocs no habilitats que puguin obstaculitzar el pas dels serveis d'emergència. I no canviem de tema, ja que l'ambient previ a l'eclipsi solar està confirmant la gran expectació generada. Els principals punts d'observació s'han anat omplint malgrat la intensa calor i la incertesa pels núvols. Les carreteres també han registrat importants retencions, mentre que durant tot el dia s'han repetit les cues per aconseguir ulleres homologades. Arreu del territori, milers de persones s'han preparat per contemplar el fenomen, que no es produïa a Catalunya des del 1905, ocupant els espais habilitats amb cadires, parasols, menjar i begudes, mentre diverses organitzacions ofereixen activitats i ulleres de protecció. Enmig d'aquesta festa, Protecció Civil ha enviat un SALERT per demanar el confinament de la població afectada per l'incendi forestal de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, que afecta el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes, la Talaia Mediterrània i les vies T24-42 i T24-43. Segons han informat els bombers, es tracta d'una zona que compta amb prop de 1.169 persones domiciliades. El cos continua treballant per apagar el foc amb 40 dotacions, 7 de les quals aèries. I el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica investiga un accés no autoritzat a documentació compartida des del centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres. Segons informa el Departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis i ha denunciat els fets al jutjat de Guàrdia de Figueres. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real. I quina només existeix dins la nostra ment? Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar, botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xakras i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia, volcànic, metamòrfic... Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, amb una base ben sòlida, i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
2: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
1: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar-t'ho ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia. No? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen. Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests... aquests utensilis que tens? Què estàs fent? A veure...
3: Estic fent vibrar un cuenco tibetà, no?
1: Ah!
3: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco?
1: No ho sé. No et sabria dir en català com es diu.
3: Tinc tot de minerals a dintre, els fiques, estic fent vibrar. A veure si entre ells fan alguna cosa.
1: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
3: També estava cremant encens, estava fent tot junt. Ho estava fent tot junt. I potser per això ho estic fent malament. Segurament vibro diferent, eh?
1: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
3: Vibro diferent, sí.
1: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que ho saben fer i que, a més, ho ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees als chakras.
3: La meva recerca, sí. Sí, sí, veure, sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Ingrid, que sí. Són un mineral és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
1: Va, a veure, provem-ho.
3: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
1: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científics. Científiques, oi?
3: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Uh-huh. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
1: no
3: els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els orgonites. Uh-huh. Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'heu vist alguna vegada.
1: Sí, no? Home, a part de que és un nom que sona com molt extraterrestre, eh? És com molt molon.
3: Sí.
1: Els vidres tampoc.
3: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
1: Ah, veus?
3: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral, és un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt un agregat de molts minerals diferents.
1: Mm-hmm. Això és important, aquest matís,
3: substància...
1: eh?
3: I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
1: No és un mineral.
3: No, és una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, eh? Sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden traspassar...
1: Transmet energies, exacte. Sí.
3: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Ep.
1: Ah.
3: Compte, magnetisme.
1: D'aquí plora la criatura.
3: Sí, i tenen una... El quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és, que és piezoelèctric.
1: Ah, explica-ho
3: això. Això vol dir que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
1: A veure.
3: T'has comprat mai un rellotge de quars?
1: Sí, home.
3: Doncs funciona amb una pila petita. Uh-huh. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. I aquest quars vibra d'una manera determinada, té una freqüència determinada, i aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
1: Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
3: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això vol dir que és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
1: Però tu creus que d'aquí ve...
3: I microscòpicament.
1: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibra? Ve per aquí,
3: potser sí.
1: Segurament, això, eh?
3: Potser sí.
1: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
3: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat remot... més llunyà, trobava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, cribent, cristal·litzat, hauria pensat, m'acaba entenent, quina cosa no ha sortit això.
1: I
3: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapis lazuli l'associen als déus i al poder. A la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció, l'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot el Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però, esclar, aquí...
1: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
3: Sí. si vas tirant, doncs mira, l'edat mitjana, doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
1: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
3: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
1: Es van posar de moda.
3: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
1: Tot allò d'aquells hippies, no? Woodstock i tot allò, també.
3: Ah, exacte. I allà amb tots aquests minerals, doncs se'ls hi van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
1: Sí, home, sí.
3: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic. Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age fins ara, se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
1: És un matís,
3: el poder el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
1: El mineral en si és el que té a mana el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
3: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
1: I aquí s'hi han fet polseres... teràpies, no?
3: Home,
1: tot el que vulguis i més,
3: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, podem estar-nos-hi una estona.
1: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
3: Propietat curativa, per ser, no. Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base en altres, crear una medicina. Potser això pot
1: passar. Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna coseta.
3: O fins i tot un verí, res més lluny, l'arsènic. El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa, no d'una manera mental i vibracional i energètica.
1: O sigui, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa, diguem.
3: Sí, tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
1: Clar, també
3: a veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
1: Clar, i amb si el reuma igual li cura, poder no.
3: A veure si li passa. Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
1: També està ben vist, això.
3: No sé. Jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
1: Estàs ben fotut.
3: Sí. Tinc molt fotut, jo.
1: Doncs potser és al revés. Potser et fan més mal que bé. Vigila tu, això.
3: Sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, és que no vibres igual que el mineral.
1: Ah, esclar, és això. És la vibració.
3: Clar. Clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
1: No.
3: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica. Però en cap cas es pot transmetre.
1: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
3: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
1: Està clar.
3: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
1: Escolta'm...
3: Encara que sigui 0,01.
1: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne, també. L'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda. Com estàs?
4: Hola, bona i màgica conversa.
1: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
4: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
1: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
4: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
1: A veure,
3: Ai.
4: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
1: A veure...
3: Quin és? Quin és? Que et diré què et fa.
4: És un ull de tigre.
1: Un ull de tigre?
4: Sí, vaig comprar-lo...
1: Si vols, mira, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
3: Jo t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quars.
4: Molt bé.
1: Un quars.
3: Pràcticament tot el que compres són varietats de quars.
4: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
3: Ah, exacte.
1: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
4: No, depèn. Sí, el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
1: I que fem
4: tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
1: A veure, sorprèn-nos.
4: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
3: Ai, fidgeting.
1: Sí. Això és per tots els públics, compte, eh?
4: Sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
3: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
4: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, aquests moviments...
1: Allò de tenir algú a la mà, eh?
4: Aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, eh? Això, en un moment en què has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda, a vegades, a focalitzar-se. Llavors...
1: Fidgeting, eh?
4: Jo, la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans, que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans, encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donar voltes als dits.
3: Saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
1: Mira, doncs quadra, és perfecte.
3: Veus? Però és quars, eh? No oblidem que és quars, eh? Bueno, el quars rosa, que també és quars, porta amor, autoestima i relacions.
1: Bueno, en tot cas...
3: Que l'ametista, que també és quars, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
4: És aquest cas... És el punt que li canvia el color i ho canvia tot, això.
1: Ja ho canvia tot.
3: És una impuresa, pots comptar.
1: En tot cas, a l'Albert queda...
3: De manganès.
1: No. Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
4: Sí. A més, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans... que està bé, no et fas mal.
1: Està bé, sí, no té cantus, no té. No és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé.
4: No.
1: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
4: Absolutament positiva, sí.
1: Veus? Doncs sí. Animem a la gent a donar negoci al mercat. Perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
4: Ah, sí, aviam. Tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
1: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
4: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera, com ens dona la gana i com ens feia feliços. Que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
1: Aviam, perquè segur que tu sempre tens una mena una mica recargolada.
4: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
1: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí.
4: He buscat... Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
1: No.
4: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda, però he pensat...
1: Però en tot cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
4: Sí, doncs he estat navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius, No és ni sí ni no. Diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
1: Ah, val, que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
4: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
3: No ho pots relacionar. Clar, clar.
4: I, bueno, assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem, que li fas fer massa efecte. Doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a tres capítols.
1: Has fet números, eh?
4: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
1: Sí.
3: Bé, bé, bé.
1: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, aquesta vegada?
4: Sí, sí, sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
1: Sí.
4: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral
1: i
4: fer-lo servir per causar el caos als països catalans?
1: Aviam, a veure, de què estem parlant? I que el caos, què és concreta?
3: Home.
1: Aviam.
4: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
1: Uh-huh.
4: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Una és l'obsidiana. Uh-huh. O sigui, si en Jordi vol anar a fer una falca de cada un dels minerals, l'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan, tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
1: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
3: Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
4: Vaja.
1: Ojo.
3: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
1: Per aquest per queda tant, descartat.
3: No vibra, no pot vibrar.
4: Vaja.
3: Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
1: Val. Per tant, queda descartat com a mineral.
3: Som-hi.
4: Descartem l'obsidiana.
1: Ai, que
4: he trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
1: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
3: Sí, és aquest mineral. Sí. Jo en tinc, Tinc un quilo aquí a casa.
1: Un quilo.
4: Has de vigilar. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort. Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, allò dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
3: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
4: No ho sé, potser no cal.
1: Perquè quan dius que s'ha de netejar, és que és allò amb un aladín d'aquell o com va això? No, això és la plata, l'aladín.
4: Oh. Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
1: Ah, molt bé.
4: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament.
1: Clar.
4: I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
1: A veure.
4: Que és la moldavita.
1: Moldavita,
3: gran.
1: Això, Jordi, diguem, il·lustra'ns. Moldavita?
3: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
4: Hòstia, no fotis.
1: Ah, però llavors ara li desmuntes tot l'invent.
3: És un vidre. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys. Es troba ja en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca. Es va formar en un impacte d'un meteorit.
1: Uh-huh.
3: I quan va caure aquest meteorit va fondre part de l'escorça. Aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant. Es van solidificar a l'atmosfera com a gotes de silici. Aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
1: Obsidiana. Sí, però no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
3: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
1: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
4: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, encara que no ho sigui.
1: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
4: No, ja veuràs que no, perquè...
3: Jo ja et dic que els que els ven no li deu pas importar. Sí.
4: No. El problema, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada perquè és un mineral que és... Bueno, mineral, perdó. És un... No, com li he de dir? Mineraloide?
3: Mineraloide.
1: Un mineraloide. Una pregunta. Sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
3: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
1: Clar, això ho hem de buscar.
3: Però no et sabria dir.
1: Busquem. Doncs va, endavant.
4: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
1: Ah?
4: Que es tradueix
1: acceleració en... espiritual.
4: Acceleració espiritual excessiva.
1: Ah, val.
3: Remarques com una moto, vamos.
1: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja, excessiva.
4: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
1: Oh.
3: Ve del riu Moldava, perdó, de la República Txeca. Ja està.
4: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa.
1: Ah,
4: bueno, no, és que no és per tu.
1: Sí, que podria ser que no et toqués. Val.
3: Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
4: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
1: Clar, no era per tu. Clar, a vegades pot ser això, és allò.
4: Llavors, clar, països catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, o, perdó, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels països catalans, o País Valencià, Balears...
1: Balears, Alguer, etcètera.
4: Sí, sí, llocs des d'on ens poden escoltar.
1: Tenim 3 grams, una geografia àmplia i corulla.
4: 3 grams de moldavita per persona.
3: Vall d'Aran.
4: 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això, cada habitant dels països catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i cada... No sé si es distingiria molt del normal, però...
1: No, exacte, està el pati, poder...
3: Crec que necessitaries finançament, eh?
4: Sí, cal, o sigui, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés, necessites 43 tones i mitges de moldavita.
1: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
3: Gaire.
4: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
1: Ah, doncs mira.
4: Vull dir que aquí...
3: Sí, costarà.
4: Entra. I he trobat un rang de preus, no sé, he pogut ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
1: Gram.
3: Més aviat 1.000.
4: El gram.
1: Tant?
4: Sí.
1: Sí que va buscat, això.
3: Sí.
4: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, eh? D'aquests de
3: polla
4: de cava. Bueno, he tirat per veure que et costi uns 500 euros el gram.
1: Bueno.
4: He sigut generós, ja que el compres a l'engròs...
1: Probable, però val, d'acord. Sí, home.
4: Compres a l'engròs i et fan un preu.
1: Fan un preu. Clar, però geolog.cat segurament ja s'està posant.
4: Sí, vas allà...
3: Fas ara, no, està fent números.
4: Fas un any... 21.750 milions d'euros.
1: Bueno, això per causar el caos, eh?
4: Només el material, eh?
1: El material.
3: Clar, el president Illa no et faria una línia de crèdit?
4: Sí. Bueno, això...
1: Això és posar-s'hi, diguem. Sí.
4: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
1: S'ha d'activar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun...
3: Però no ve activat, o sigui...
4: Li has de fer la neteja...
3: L'entrada ve desactivat.
4: Neteja lunar, perquè tingui els efectes.
3: Hosti, clar.
1: Ah, llavors... O sigui, has de netejar 46 tones de
4: 43 tones i mitja de netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè els has de... no es poden posar en capes. Ha d'estar... Si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona.
1: Han no
4: d'estar escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i he calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
1: Home... Home, 62 camps de futbol.
3: Ara m'agrada, camp de futbol, sí.
1: Ha costat molt, a la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
4: Sí,
3: Unitat internacional.
4: Si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
1: Ostres,
3: això és complicat.
1: No els hi pot tocar el wifi?
4: No,
1: això és molt difícil ara, eh?
4: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
1: Home, doncs no sé pas com ho farem, eh?
4: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp.
3: Home, bloc estèrio, sí.
1: A veure... Cal dir que tot això munta bastant de caos, eh?
4: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, però això com ho fas arribar a la gent?
1: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
4: Sí.
1: I ara què?
4: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
1: Amb sobres.
4: Fas un mailing.
3: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
4: Sí.
1: Ah, mira, fer un enviament massiu, no? I posar-hi un...
3: Allà, un sobret del PP.
1: Una pedreta de...
4: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats el mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
1: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
4: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar molt de vit a l'asfalt de les carreteres.
1: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
3: I mal rotllo que generis.
1: Però no arriba a tothom.
4: Bueno, no.
3: Ja n'hi ha que passen ràpid.
4: Aviam.
3: Quin estrès.
4: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els països catalans de cop es nota.
1: Sí, és una feinada. De fet, ara sí. Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
4: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, les, si no hi havia unes fonts gaire coherents, he trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
1: Ah, que ho has comptat, eh?
4: He anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
1: Uh-huh. Bueno.
4: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
1: Es dispara, eh? Home, el del sobre surt més bé, eh?
4: Sí. Però, bueno, clar, tots de veure l'efecte final és que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet. És que és...
1: I llavors, la cosa és, vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
4: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
1: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot el teu entorn grilladíssim, no? Clar, què fas?
3: Però estan tots crispats.
1: Clar, tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena de... que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De les postres.
4: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
1: Poder sí, poder, és veritat, per això estem com estem. Sí. Una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molt de vita. Escolta, molt bé, eh? Quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
3: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona. Uh-huh. Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
1: Clar.
3: Però compte que aquí, vull dir, el ventall és extensiu de tot el que poden curar. Des d'una migranya, a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, el Parkinson, cuidado, eh? Uh-huh. La gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
1: Quars, hi ha molta varietat,
3: el
1: no?
3: El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada, que és diòxid de silici. Mm. I pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins. Sí. I ja està. Tu veuràs un coloret morat...
1: És una pedra bonica, no?
3: Tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors, perquè té una inclusió dins.
1: Mm.
3: Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
1: L'estructura és la mateixa.
3: Les propietats fisicoquímiques no canvien. Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
1: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També, aquelles geodes que venen moltes vegades, també...
3: Hi ha el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps?
1: Bé.
3: Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
1: Deus tenir tota la col·lecció.
3: I, sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
1: Ho tens tot.
3: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Vull dir que llavors... No sé.
1: No,
3: he tenia un professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
1: I resulta que és que no.
3: No, jo,
1: això jo conec, això no. Anàvem a parar a allò que dèiem al començament, és que no és per tu.
3: No, clar, no vibro igual.
1: No és per tu, ha de ser per tu. Això és com, saps allò que diuen, que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'has collit collit a tu i no al revés. Doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
3: Sí, sí, és clar, és això, eh? Aquí no se'm connecten amb els xakras. No m'amplifiquen la intenció.
4: És com el Bluetooth.
3: O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
1: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, i deu haver algun manual d'instruccions, i deu haver algú que s'hi dedica.
3: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, aquí. També els pots netejar amb aigua, sí. I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i el tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
1: Ah, veus? Clar.
3: Sí.
1: Doncs oita.
3: Això
1: és... Això ho allargues, això, no?
3: Sí, física no va.
1: Això no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició.
3: Sí, és el mateix. És el mateix.
1: Que tu submergeixes un quarts en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps.
3: Del quarts.
1: Allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
3: Hi havia un quarts vibrant d'una manera positiva.
1: Clar,
3: i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. No ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha set això el que segurament ha funcionat.
1: Clar.
3: És probablement la suggestió.
1: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
3: Aquí sí que tindràs un efecte complicat. Digue-li a Marie Curie.
1: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
5: Hola, què tal? Molt bones.
1: Molt bé, hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles... Que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
5: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi m'han dit que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
1: les
5: tinc...
1: vibracions de l'ordinador, eh?
5: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
1: Que les absorbia, no?
5: Sí,
1: i
5: sí,
1: clar,
5: sí.
1: Te les evitava tu.
5: Clar, i deixen aquí. Doncs,
1: no. Però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
5: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
1: Poder sí, ho ha multiplicat.
5: Sí.
3: L'ha amplificat.
5: Sí. Però bueno,
1: així estàs.
5: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí dec tenir, però no sé què són, per tant.
1: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
4: Bueno, però no saps què hagués passat si no la tindries.
5: Clar.
1: També és veritat, perquè això del cabell, mira, una mica de barba la tinc, però en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
5: sí,
1: que sí.
5: Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionada amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques, a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals, més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. I...
1: Clar.
5: Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res, perquè és tot... Bueno,
1: és allò que és tot confús, eh?
5: Sí.
1: I que...
5: Són paraules difícils, sempre... complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
1: Tot és molt quàntic.
5: Sí, exacte,
1: sempre.
5: Però no sabem què vol dir. Vale, avui
1: molt
5: us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a cristalls o no, o com a pedres, o com a minerals, o com a què?
1: Sals minerals. Jordi, a veure.
3: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
5: O sòlides, aquí són sòlides.
3: Sí, pot ser que n'hi ha... Sí, sí, sí. Jo
1: és a dir, la sal marina, sí. La sal marina és una sal, i és un mineral.
3: La sal, sí, la sal, la, sí, exacte, és un mineral. És un
1: el
3: mineral.
1: Clorur de sodi, no?
3: És el clorur de sodi, exacte.
1: Que fa un cristall...
3: A mi em fa pensar sempre... Sí, que és quadradet. Després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana.
1: Ah.
3: És que s'està acabant la temporada i no...
1: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
3: Vale. No, perdones, no volia tallar-te,
1: no,
3: Xavi.
1: No, ja està, no passa res. Jo molt bé, l'apunt...
4: Però això va... Vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no sé
1: bueno,
4: si s'ha fet.
1: Bueno, escolta'm, és que anar fent reunions...
3: Jo
1: al
3: sí,
1: final,
3: jo hi vaig ser-hi, eh? Acabes...
4: Ah.
1: Bueno, va, va. Xavi, escolta'm, tira.
5: Era la reunió, que, la reunió aquella de les túniques, era allò?
1: Va, que la gent...
3: Sí, sí, aquella. La del Siris.
1: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va, va.
5: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculat a un pensament, podem dir-li alternatiu, no? Podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, potser és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
1: intentava buscar què era,
5: i no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no? Que tenia la seva universitat de no sé, de fer-se fort, doncs, aquest senyor de
1: la calle.
5: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No? Uh-huh. I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars.
1: Cel·lulars.
5: Sí. Vale?
1: I segons... Sals cel·lulars,
5: sí. Sí.
1: Jordi, apunta el concepte, sal cel·lular.
5: Jo no sé si existeix
4: és nou, això.
5: No existeix, això.
1: Sal cel·lular.
5: Doncs, bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs, mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant, si tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia, doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
1: Però clar, això, que compensava? Va bé anar i sostar, o com anava això?
5: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos.
1: Uh-huh.
5: El que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però, bueno,
1: una... Tenia una universitat, eh?
5: Home, de bioquímica. Clar. Sí, sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni... Entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant...
1: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
3: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
5: No.
1: Sí.
3: Tenim un problema, aquí tenim un problema.
4: Sí,
3: però el biòleg s'ho diria bé.
4: Tot acaba sent sodi i potassi... ions que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno,
1: poc té gent... a veure amb Gèminis o amb...
4: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com no sé,
1: no,
4: ho veig més complicat.
3: No.
1: Bueno, ja veus, Xavi.
3: Quals sòlids, no?
1: No funciona.
5: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
1: A veure, va.
5: Hi ha un altre senyor...
1: Sí que n'hi ha molts.
5: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Moment.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí. No? Que entre el color, la manera del tall, etcètera... Sí, sí,
5: sí, sí. Molt important, eh? Perquè seguíem un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home era un científic amb una carrera contrastada, bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
1: Un tio sèrio.
5: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic fart jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 ordinadors eren gegants, estic fart. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que, a més, podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que... Tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, va per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
3: Sí, aquest en tinc.
1: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa? Per, no sé.
5: Bueno, clar, aquest senyor tenia...
1: Has de fer les instruccions.
5: Clar, o sigui, aquest senyor, havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fot-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia, llavors feia aquestes coses.
1: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre, què passa?
5: No sé, no m'he atrevit a buscar més o veïns.
3: No, t'amplifica, t'amplifica.
5: Que no tinc cap cap.
1: T'amplifica tot el que seria l'astralitat.
5: Sí. Clar, però també hi ha un quart de vuit cares, que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profuns.
4: Ojo.
5: Aquest, també.
1: Bueno, això ja és més sèrio.
5: Sí. Llavors, ja...
3: He de dir que les vuit cares amb el quart no existeixen.
5: Ah.
3: Però, bueno, no existeixen de manera natural, bueno, que és un artifici.
4: Em poses dues de quatre, eh? Està.
5: Clar. Sí. I el de nou cares existeix?
3: No, encara menys.
1: Doncs... Tampoc, no? Clar.
5: Doncs el de nou cares serveix per connectar-te amb el buit

0: Que tens la bola de drac, suposo, no sé.
1: La bola Genki. Sí, sí.
0: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor després de deixar IBM, doncs no...
1: Va anar pel pedregar, vol dir, mai millor dit.
0: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home, que no, que, a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha una altra senyora, que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
1: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no? Sí. Gairebé poders místics de la ment
0: exacte,
1: i...
0: Sí.
1: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
0: Bueno, amb el tema d'això de niar xacres i tot aquest tema. Saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, diguem, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
1: allò que dèiem al principi, sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, doncs et fiques, jo què sé, un... no sé, una ametista d'aquestes i et cures el dit. Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindreu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers durant, sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha dit que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs bueno, li va bé doncs,
1: sí,
0: que ho faci. No? I per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament perquè estan fetes per extraterrestres, això ho sabem tots, no?
1: Tot va d'energia, sempre, el concepte de l'energia, que justament no fa gaire, precisament...
2: Quina energia? Elèctrica?
0: Bueno, energia.
2: És que clar.
0: Poders.
1: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu, justament, en l'existència d'energies, no? Energies, doncs, a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, i vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, no? I, doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo ho noto que hi ha energies, no?
3: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra, no sé, coses així.
1: Sí.
0: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
1: Exacte. Què deies, Xavi?
0: Doncs res, bàsicament el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Suposo que al ser forma piramidal, doncs clar, en forma de triangle, la punta doncs, porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral doncs hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una altra manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració celular.
1: Ah.
0: I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
1: Res.
0: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
1: És perquè no era per ells.
0: Segurament.
1: No era per ells.
2: No vibraven.
0: No.
2: No vibran com han de vibrar.
0: Clar. Sí.
1: Aquesta és la conclusió.
0: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
1: Pseudociència geomètrica.
2: No, té nom i tot.
0: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar, suposo.
3: I si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
0: Llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
1: Clar.
2: Tot el món, eh?
1: Prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
0: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, tinc de superpoders.
1: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
0: No,
1: sincerament.
0: No,
1: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes, i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us

curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: La Rosalia!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Catalunya ja viu el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. El fenomen s'allargarà fins a les 8:30 de la tarda, quan al sud i l'oest del país el sol quedarà completament ocult durant aproximadament un minut i mig. L'enorme expectació que ha generat aquest eclipsi ja està tenint conseqüències en la mobilitat, tal com preveien les autoritats i els serveis d'emergència desplegats arreu del territori. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat després que Renfe i Adif hagin informat de fortes aglomeracions a les estacions de Sants i Sant Vicenç de Calders. Es demana a la població que segueixin les indicacions de les autoritats i que ho facin amb molta prudència. El corredor sud és avui un dels que noten més l'increment de mobilitat per veure l'eclipsi solar total. De tornada, s'ha planificat un tren especial de reforç de l'R16 per facilitar el retorn després de l'eclipsi. Pel que fa a la xarxa viària, durant la tarda també s'han enregistrat quilòmetres de cues i retencions en sentit sud derivades dels desplaçaments. Les autoritats insisteixen als conductors que no s'aturin els vorals de les vies ni estacionin vehicles en llocs no habilitats que puguin obstaculitzar el pas dels serveis d'emergència. I no canviem de tema, ja que el Departament de Salut insisteix que és necessari utilitzar ulleres amb filtres solars certificades per evitar lesions oculars greus i irreversibles. Per tothom que no pugui o no vulgui viure l'eclipsi en viu, el govern el retransmet en directe des de l'Observatori de l'Ebre. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. Les autoritats i serveis d'emergència fan una crida també a tota la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat, no faci foc en cap cas i es concentrin els espais habilitats pels ajuntaments per visionar el fenomen. I actualitzem també la situació de l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Els bombers informen que el foc segueix actiu, tot i que les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el flanc esquerre està perdent intensitat. El cos, que treballa amb 40 dotacions terrestres i 15 aèries, explica que un cop tancat per complet el flanc esquerre, es treballarà per acabar de tancar la part del cap i el flanc dret. De moment es manté el confinament ordenat per Protecció Civil fa unes hores, que afecta el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes, la Talaia Mediterrània i les vies T24-42 i T24-43. Segons han informat bombers, es tractaria d'una zona que abasta 1.725 hectàrees i compta amb prop de 169 persones domiciliades. I un breu apunt per acabar, les primeres mesures del reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus d'envasos comencen a aplicar-se aquest dimecres a tots els estats membres. Entre altres canvis, la normativa comportarà en pocs anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues. La comercialització d'aquests envasos quedarà limitada a partir de l'1 de gener del 2030. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

prop de 170 persones entre el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes i la Talaia Mediterrània, a més de les vies T2442 i TB2443. Els bombers han informat que el foc segueix actiu, tot i que les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el flanc esquerre està perdent intensitat. Agents rurals han confirmat també que el foc afecta una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals, que formen part de l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. I la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmat aquest dimecres que no es pot repetir una nova crisi migratòria a Ceuta com la que va haver a finals de juliol. Davant l'interès provinent del Marroc, a més, Robles ha recordat amb contundència que Ceuta i Melilla són espanyoles i que no es toquen. En una visita a la ciutat autònoma, on s'ha reunit amb el seu president, Juan Jesús Vivas, la ministra també ha destacat que qualsevol agressió a Ceuta i Melilla és una agressió a Espanya en el seu conjunt. I un breu apunt abans de tancar, Mossos d'Esquadra ha informat de la denúncia penal a un motorista que circulava a 181 km per hora a Mollà, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. El denunciat anava en un grup de 12 motocicletes i 7 d'elles circulaven per sobre dels 160 km per hora. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

perquè busco els llocs on tu abans estaves. Si no t'hagués perdut, em voldries encara. I m'adono molt tard que ets la joia més rara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total amb 121 anys, un fenomen excepcional que no es tornarà a repetir fins al 2180. Milers de persones s'han concentrat en platges, turons, terrats, camps i espais habilitats, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El moment més esperat ha estat la fase de totalitat, quan el cel s'ha enfosquit sobtadament i s'han viscut moments de sorpresa i emoció entre els assistents. L'eclipsi també ha tingut un important impacte social i econòmic, amb hotels, restaurants i comerços de les zones amb millor visibilitat celebrant una gran afluència de visitants. L'esdeveniment ha permès, a més, impulsar activitats de divulgació científica i recerca amb la participació d'experts internacionals a l'Observatori de l'Ebre. A Reus, fins i tot, persones amb discapacitat visual han pogut experimentar el fenomen gràcies a un sistema que transformava els canvis de llums en sons. No canviem de tema i és que l'enorme expectació que ha generat el fenomen ha provocat també problemes de mobilitat. Les carreteres han registrat retencions quilomètriques a la P7 i la 2, mentre que els usuaris de la xarxa ferroviària han denunciat aglomeracions i retards en trens cap al sud. Mossos d'Esquadra demana ara extremar la prudència per tornar a casa amb calma i seguretat i el Servei de Català de Trànsit ja confirma les primeres cues en direcció Barcelona a la N340, a la C31 i també a la P7. Recordem que per garantir la seguretat i la mobilitat els Mossos d'Esquadra han desplegat 500 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. I l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en aquest mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per AENA. Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats de Colòmbia dies després d'un terratrèmol que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits. Així mateix, també posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. L'oferiment s'inscriu en el Sistema de Resposta Internacional Coordinat. I un breu apunt abans d'acabar, un descarrilament de tramvia a Sant Just d'Esvern ha deixat dues persones afectades, segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques. Es tracta d'una dona i un home que han estat atesos pels serveis d'emergències i traslladats en estat menys greu a l'Hospital Moisès Brogui. A l'operatiu d'assistència s'han activat 3 ambulàncies del SEM i també hi han intervingut els serveis d'emergències i els bombers de la Generalitat. Això és tot per avui, tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A continuació podeu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
3: I aquest divendres tornen els concerts al Passeig Comte Guifré en el marc de la programació del cicle L'Estiu és Viu. En aquest cas, qui posarà la música a la segurament càlida nit d'estiu serà el Sant Joaní Jordi Blanc. Aquí ja tenim el telèfon. Hola, Jordi.
4: Bona, Joan.
3: Què tal? Bon dia. Com va això?
4: Doncs molt bé, anem fent.
3: Home,
4: fent bolos, por ahí.
3: T'ho anava a dir, que ara a l'estiu, vaja, allò de tota coca viu i en Jordi Blanc deu fer més concerts que ningú, no?
4: Bastant a tope, sí. Per sort, sí. Molta feina.
3: Explica'm una mica com és una setmana al juliol o a l'agost d'un músic com tu.
4: Doncs mira, aquesta setmana mateix demà tinc un concert a Cambrils, demà passat estic a Salou, després el divendres sóc aquí a Sant Joan. El dissabte me'n vaig cap a un poble que no recordo el nom, de cap a Huesca. I així és, vull dir, a partir d'ara pràcticament és diari. Avui tinc festa, així que collonut, a descansar.
3: No, però el que has descrit, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, sempre hi ha concerts i un lloc o un altre.
4: Sí, pràcticament, sí, sí, sí. I a l'agost pràcticament és diari.
3: I això amb diferents grups, exactament amb qui estaràs cantant, com, sí. Aquí a Sant Joan com a tu, no?
4: Sí, bueno, aquí vinc acompanyat amb el Jordi Carles, que farem un acústic, i bueno, tocarem algunes cançons del meu disc i després música popular, o sigui, de pop, rock, nacional, internacional, i amb l'intenció doncs, de passar-ho bé, fer una bona estona, de fer art, que la gent es transporti amb la música a llocs, no? Allò que ens fa semblar músic, no? Que escoltes una cançó i transporta en algun lloc o amb alguna parella o amb algun moment de la teva vida. I, a més, doncs és de, per divertir-se, no? Per passar-ho bé.
3: Ja vam veure el concert que vas fer aquí a Sant Joan, que ja hi havia alguna cançó on precisament tu i en Jordi Carles us asseieu a davant i hi ara una versió en acústic, però la resta era en banda i en fotent-hi molta canya. Com transformes aquests temes teus propis així en acústic? Com sonen?
4: Bé, al final has de buscar, clar, evidentment perden força, perquè, clar, no és el mateix tocar amb tota una banda, amb teclats, bateria, guitarres, baix... però bueno, les transformes, els dones una volta i potser les fas més properes també. El fet de tocar amb acústic i tenir la gent tan a prop també fa que les cançons agafin una traire, no? Que si tinguis el públic molt més proper. I bueno, és diferent, és agafar l'harmonia que ja tens i intentar passar-la a la guitarra.
3: Aquesta deu ser el concert de més petit format que fas a l'estiu?
4: Sí, amb acústic. No sé si en tinc algun més ara mateix, però sí, la resta, pràcticament la gran majoria són d'orquestra. I després tinc un trio que fem sobretot hotels i això.
3: Ara veiem el teu calendari de juliol, eh? Te'n toques amb jukebox?
4: Sí.
3: Amb
4: l'orquestra Welcome Band, que són de Lleida, l'orquestra. Bueno, la seu està al Macelles. I després jo amb acústic. Bueno, també faig un projecte que és la mateixa banda que Jukebox, som els mateixos, però que fem un cover d'Oasis.
3: Molt bé.
4: Que fem tot, vull dir, anem buscant coses a fer. Cada any fotem alguna cosa nova.
3: Mira, ara ho hem buscat i el concert a Osca és a Oso de Cinca.
4: Ah, això, exacte, Oso de Cinca, sí senyor. És que ara no me'n recordava el nom.
3: És que deu passar,
4: sí,
3: això, no?
4: Sí, Valle de Cinca, sí.
3: Deu passar, que, clar.
4: Sí, a vegades arribo al poble i dic, ostres, espera, on soc? A Sant Joan això no em passarà, per sort.
3: Potser depèn de l'hora. Potser depèn de l'hora.
4: Et juro que m'agrades de les cerveses i de l'hora, no? No. No, és de veritat, t'ho dic, a vegades pujo a l'escenari i dic, espera't, on sóc, a veure si diré el nom d'un altre poble i foten fora, a pedres, saps? T'imagines estar en un concert i dir el nom del poble que estàs demà? Clar, sí, a vegades bastant.
3: A la primera cançó no pots fer allò que fas ja entrada al concert, que cantes un tros i llavors allargues el braç i acostes el micro al públic perquè continuï? Això no ho pots fer amb població, no? Bienvenidos a...
4: No funcionaria. On estem? No funciona. No,
3: també et feia la broma, de dir que divendres a Sant Joan sí que sabràs on ets, i que et deia la broma d'igual depèn de l'hora, com si després haguessis de veure i oblidar-te'n, però entenc que amb un calendari com aquest no deu pas haver-hi espai, no? Allò de dir, mira, avui vaig a deixar-me anar i si em vaig a dormir tard no passa res.
4: Sincerament, no. Sempre anem a dormir tard, de fet. Bueno, en aquest cas l'acústic serà dureta i aniré a dormir d'hora, però lo normal és anar a dormir a la matinada. O sigui, mínim a les 7-8 del matí o més enllà. Perquè si has de viatjar cap a un altre poble o el que sigui, i depèn de les distàncies que tenim, dormir poc. No, i festa poca, la veritat. Hi ha molt de romanticisme amb el tema de la música, però normalment no tenim temps. A part del temps, a part del tema de cuidar-se, de cuidar-me la veu, de cuidar-me el físic, perquè si no, si vull dir, si em dediqués ara a fotre'm 8 cerveses avui i demà a fer un bolo, potser duraria una setmana, saps què vull dir?
3: I piscines i aires acondicionats, perquè mira, la resta sabem que entrarem suats en un cotxe o després anirem a la piscina... I, bueno, no passa res si tens la veu ronca l'endemà. No sé si aquestes coses també les has de vigilar, tu.
4: Sí, bueno, clar. Jo sóc dels que prefereixo dormir amb aire condicionat que no dormir, diguéssim. O sigui, si he d'estar en una habitació a 40 graus i no poder dormir, prefereixo quedar-me sec per culpa de l'aire, que bueno, amb... sí, potser sí que t'aixeques. No tinc masses problemes, ja hi ha gent per tot, eh? Però no tinc masses problemes amb els aires, sí que t'aixeques tot ressec, bueno, ja sabeu. I bueno, però a mesura que passa el dia, pues, et vas col·locant.
3: O sigui, en el teu cas ficant
4: el cos a lloc.
3: En el teu cas és portes pitjor el no dormir, no?
4: Que sí, t'afecta no més. Sí que passa bastanta factura a les cordes, bueno, i a tot, a la concentració, a l'energia que tens a l'escenari, vull dir.
3: Quan vas amb Twin Freaks, entenc això, que sou dos i que al final us ho munteu i us ho desmunteu vosaltres. Quan vas així amb orquestra i acabes aquestes hores i l'endemà has de tornar a cantar i has de descansar, aquí entenc que ja teniu un equip més gran i teniu gent que desmunta i que munta i vosaltres us n'heu d'oblidar d'això?
4: Exacte, sí. Nosaltres muntem el que és cadascú s'agafa el seu instrument i això, però vull dir, tot el que és l'equip de so, llums, pantalles, tot això, hi ha un equip tècnic darrere. De fet, a l'orquestra som, em sembla, uns 24, 25, entre uns i altres, entre conductors de bus, de camion, de muntadors, tècnics, bueno, molta gent. Tot i amb això no tenim temps, imagina't. Vull dir...
3: I com ho feu? Digues, perdona.
4: Digue'm.
3: No, acaba.
4: No, ho dic perquè potser avui, aquest dia que estem a Oso de Cinca, però vull dir, l'endemà podríem estar a Castelló, saps què vull dir? I de Castelló pot ser que l'endemà estiguem a Viella. Vull dir, ja no és només l'estona que tens d'anar, preparar, tocar, sinó els viatges, llavors, bueno, si et dona temps d'anar a l'hotel, si has de dormir una estona al bus i espavilar-te. Vull dir, bueno, és una vida una mica boja, però divertida alhora.
3: Has parlat de bus, entenc que us moveu tots junts aquests dies?
4: Sí, anem tots junts. Sí, anem amb un minibús, una furgoneta gran, diguéssim, i anem tots junts. Tots junts els músics. Els tècnics van per una altra banda perquè si no arribarien. Estan uns altres horaris. Clar, quan nosaltres estem tocant, ells estan dormint.
3: I cada dia dormim un lloc diferent?
4: Sí, clar. Sí. A vegades, si trobem algun punt cèntric, doncs aprofitem per fer nit el mateix lloc diversos dies, que és més pràctic. Però si no, doncs sí, amunt i avall.
3: Caram, Déu-n'hi-do, no és romàtic això tampoc, ja no és pas com una de colònies tampoc.
4: No, bueno, t'ha d'agradar. A mi m'agrada molt i porto molts anys fent-ho, però sí que és veritat que hi ha coses que, bueno, que tampoc es veuen i que sí, que formen part d'aquest negoci.
3: Què és el que més t'agrada d'aquest ritme d'estiu?
4: Bé, primer perquè és que m'agrada cantar. M'agrada el contacte amb la gent, el públic, actuar. I després és molt frenètic, però això fa que no tinguis temps de pràcticament pensar. O sigui, passen els dies volant. Perquè és avui aquí, avui allà, dormo, ai, m'aixeco, vinga, cap aquí, provem, toquem. A veure, tenim temps de sopar, sopem. Vull dir... I, bueno, l'energia que hi ha, els companys... no sé, una mica tot. La veritat. És, bueno, és la meva vida. També és això que porto ja mitja vida fent això. No sé si vaig començar, crec que tenia 21 o 22 anys, vull dir que, bueno, ja no sabria què més fer, pràcticament.
3: Clar, també em fa pensar això, que també als periodistes ens passa, és a dir, cada dia has de fer un programa i potser un dia estàs més animat, un altre menys, un altre hi haurà alguna cosa que t'haurà molestat 10 minuts abans i has d'intentar que no es noti. Això també et deu passar, tu. La gent, quan arribes, s'espera festa i s'espera música i s'espera que ho donguis tot.
4: De fet, a la meva, una cançó del disc que es diu Dies de carretera parla d'això. Del que és la vida de músic i que hi ha moments pues, que, clar, que no són massa bons per tu, però, bueno, has de sortir a l'escenari, has de fer el show i bueno, però el tema és com que t'agrada tant cantar, fins i tot potser en algun moment, si t'agrada tant la música, t'agrada tant l'art, potser fins i tot és una mica de teràpia poder sortir a l'escenari desconnectar del que t'estigui passant, saps?
3: Alguna anècdota? Així divertida?
4: Uf, ara no em vindrà cap al cap. Segur que n'hi ha moltes, però...
3: O aquest estiu que t'has trobat alguna cosa, algun cas curiós? S'espatlla el bus o...
4: Bueno, això ens ha passat, evidentment. Sí, ens hem quedat tirats a l'autopista i hem tingut ralentons, hem tingut de tot. Vull dir, sí, o el camió no havia arribat perquè també ha tingut un problema, vull dir, pot passar qualsevol cosa.
3: Mm-hmm.
4: I de coses divertides, pues, anècdotes amb companys i això, però ara no mateix no mm-hmm. no sabria què dir-te.
3: Mm-hmm. Concerts suspesos?
4: Per sort, molt pocs. Mm-hmm. Alguns per la pluja, mm-hmm. però no masses, i bueno... Així, amb aquestes temporades que porto Welcome, un que va ser problema d'això, que el camió no va arribar, es va espatllar, i bueno, es va haver de suspendre el concert. Però, per sort, normalment, les coses acaben sortint. Mm. És això, el màxim que fas un vol exterior i que aquell dia pues, li dona per ploure, que esperem que no sigui el cas, que amb la caiguda que està fent, que aguanti.
3: Molt bé.
4: I anar fent.
3: Molt bé, Jordi, doncs escolta, moltíssimes gràcies. Esperem que aquest divendres no plogui i que refresqui una miqueta, que s'estigui bé en aquest concert que hi haurà al Passeig Comte Guifré en el cicle L'Estiu és Viu. La setmana passada parlàvem amb en Litus que va venir a tocar aquí, li coincidia un partit de futbol, no, al final no li va afectar. Esperem que no n'hi hagi cap, no sé si... I que tampoc afectarà, perquè tu
4: ja... No, em sembla que la selecció aquesta espanyola i França i no ho sé, el divendres no sé si hi ha algun partit.
3: Bueno, en tot cas la gent vindrà igualment.
4: I si no, que no el vagin a veure.
3: Exacte.
4: Que total,
3: exacte.
4: No... Primer, que no hi ha la selecció catalana i segon, que qui juga. No sé ni qui hi ha. Ah, sí, Argentina deu quedar i Anglaterra, em sembla.
3: Exacte,
4: no?
3: Sí.
4: Però, vaja, no sé si juguen el divendres, espero que no.
3: No ho sé, ho mirarem. En tot cas...
4: Si no, és això, que passin.
3: Exacte. A 2:15, al Passeig Comte Guifré, el concert amb en Jordi Blanc, amb en Jordi Carles, amb la formació Twin Freaks. Moltes gràcies.
4: Vinga, Joan.
3: Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
3: Adéu.
4: Merci, adéu. Bon dia.

0: esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada.
1: Avui parlem amb el Sant Joan Guifré Miquel, membre del Cor Tessàlia, que hi va ser un dels cantaires presents a la Sagrada Família durant la benedicció de la Torre de Jesús per part del papa Lleó XIV. El acte va tenir una gran càrrega simbòlica perquè combinava una de les parts més destacades del temple projectat per Antoni Gaudí i convertia la Sagrada Família en l'església més alta de la cristiandat. Però la celebració també va acabar marcada per la polèmica després que prop de 600 cantaires fossin apartats de la cerimònia arran de la detecció d'estelades entre les partitures i de la possible intenció de cantar els segadors al final de l'acte. Hola, Guifré.
2: Hola, què tal?
1: Bones. Abans de començar, cal dir que has volgut deixar clar que ets membre de la Cor Tessàlia, però que avui parles a títol personal, perquè dins de la coral també hi ha opinions diverses i sensibilitats diverses del que va passar, no?
2: Sí, evidentment, vull dir que tots els grups humans, no, i els cors tenen la seva, no, tenen una manera de pensar una mica comuna, però al final tots som persones i evidentment no tothom ho veu de la mateixa manera, i més una cosa d'aquestes que es pot veure des de molts prismes. Vull dir que això és un fet, la condició humana ho porta, això.
1: Primer de tot, explica'ns què hi feies exactament ahir a la Sagrada Família. Quin era el paper dels cantaires dins d'aquesta cerimònia?
2: Doncs mira, ahir teníem dos grans moments, diguéssim. Un era, sobretot, era cantar durant la celebració de la missa, diguéssim. O sigui, era cantar pròpiament els cants propis de la missa. Això era la primera part, que es feia a l'interior de l'església. De fet, a dalt hi ha unes cantories, la Sagrada Família té, i allà dalt doncs hi érem unes 600 persones de, no sé, potser érem 10 corals de diferents llocs de Catalunya. I un cop s'acabava aquest acte, un cop s'acabava la missa, diguéssim, es cantava el Virolai, i després teníem uns 5 minuts per baixar de pressa per aquestes escalinates de cargol tan típiques de la Sagrada Família, i havíem de sortir a fora, i així és com molta gent va veure que cantava un descolants, no? És la imatge que va sortir, que ha sortit avui a tots els mitjans també. Doncs allà, totes les escalinates, doncs hi havia tota la gent amb aquest fanal que havien donat, i acabava de fer l'espectacle lluminós. Vull dir que ha sortit a tots els llocs i ha sigut molt maco, però és que havia de ser bastant més espectacular encara amb tot el munt de gent i
1: per tant, que
2: tota la llum.
1: En aquest trajecte és quan va passar l'incident, no? I quan us van retindre,
2: Sí, sí, bé, o sigui, això ja venia d'abans, fins i tot jo et diria que això venia ja del principi de la missa, perquè just abans, diguéssim, com que hi havia moviment, jo crec que allà es va generar que algú va veure aquestes estelades amagades, diguéssim, i és quan va començar a aparèixer policia i més policia, i de fet la missa la vam cantar com escortats i amb policies mirant-te, vull dir, molt incòmode, vull dir que... I tot plegat. I després sí que és veritat que al final, just quan es cantava el Virolai, ja ens van fer començar a baixar molt precipitadament, el director també el van apartar, però bueno, ja era segons el pla. S'acabava la missa i havíem de baixar a baix, passàvem just per la nau central i sortim a fora. Però al final aquella escalinata ens van fer continuar més avall d'on havíem de sortir. És que més avall ja hi havia, diguéssim, diguem el magatzem o el que sigui, però que ja dona, diguéssim, a l'exterior, i allà directament ja sabem ser fora. I a partir d'allà sí que la policia, diguéssim, allà, diguéssim, van entrar els Mossos, que són els que els hi tocava, jo crec, que fora l'edifici, si és com a dintre l'edifici era més nacional, a fora eren Mossos, i ja, diguéssim, que ens van anar encapsulant i ens van deixar allà, no sé, em sembla que era Sicília, allò que era Sicília, i doncs 20 minuts allà sense poder-nos moure fins que s'acabés l'acte. O sigui, vam sentir els focs i tot plegat, però que no ho vam veure perquè tampoc no vam veure el que anàvem a fer, diguéssim.
1: I allà ja teníeu informació de què estava passant o no?
2: No, en cap moment. No, o sigui... en cap moment ningú ens va dir per què ens estaven fent allò i això. Home, evidentment es podia intuir, no? Sí que hi va haver un moment al principi que, bueno, va haver-hi un moment en què alguna coral, de fet un parell de corals que teníem nosaltres precisament al costat nostre, deien de que quan s'acabi el Virolai començar a cantar
1: Els Segadors.
2: Bueno, Els Segadors. Sí, bueno, sí, és una cosa més espontània, perquè és el moment també que havíem de baixar, vull dir que hagués estat una cosa molt fluida baixant l'escala. Bueno. Mm-hmm. I, bueno, pues, no sé, pues mira si és aquelles coses que s'influeixin. Però després sí que és veritat que després van començar a... I això el dic dos o tres persones, vull dir que només, no et puc dir. És que va ser un cor que... No, això va ser dos o tres persones que van començar a passar uns papers, que eren unes partitures, però que quan a l'envers, diguéssim, de la partitura, allà hi havia una estelada, que era una estelada, però, o sigui, era un foli. Quatre, no et penseu ara que estic parlant aquí d'una bandera i una cosa, vull dir, que era un foli d'una casa que bàsicament era tot el que es podia entrellar. Vull dir que l'efecte visual també hauria estat... tenint en compte les dimensions de la sala de família, hagués necessitat zoom de càmera, que evidentment no t'haurien fet. Però bueno, a part de tot això, sí, vull dir que va ser una cosa que va ser d'un petit grup de gent, doncs, que es va escampant així. Després, a títol individual, doncs, agafaves o no agafaves, i després faria servir o no faria servir. Exacte. També depèn del moment i de tot plegat. Vull dir que també ja tots som grandets per saber després què fas i què deixes de fer, evidentment.
1: Per tant, que això va ser com curar-se en salut, detectar que passava això i...
2: Sí, sí, sí, exacte. Sí, bé, després es va començar un plan de seguretat. A més, jo crec que anava ampliant una mica el nivell de seguretat, perquè primer eren molts, diguéssim, aquests segurates més de baix perfil i no sé què, miraven, i cada cop venia més uniformat i, bueno, i més, bueno, amb molta més sensació de policia i de que t'estic controlant i estic mirant tot el que fas, i de fet hi va haver el grup, diguéssim, on es va generar tot allà, sí que fins i tot miraven a dintre les carpetes i... Una mica molt, molt, molt violent, la veritat, molt violent.
1: De fet, això, alguns cantaires, i que tu corrobores ara, han denunciat que es van sentir intimidats, envoltats per personal de seguretat, per policies de paisà, fins i tot.
2: Sí, sí, a veure, al final estàs cantant una, no? En aquest cas, doncs, uns cants d'una missa, però era molt incòmode, perquè al final estàs cantant amb un paio que t'està mirant i saps que no et mira de bones maneres i saps que està pendent de cada moviment, si t'ajups a veure una mica d'aigua, a veure què estàs fent, saps què vull dir? I és molt incòmode, la veritat. Vull dir que va ser molt desagradable, una cosa que havia de ser una festa i una cosa, un moment històric. Bueno, va ser un moment històric, però per l'altra banda, diguéssim, per la porta que no es veu, vaja.
1: De fet, això, vau passar de ser participants d'un acte musical i religiós a un possible problema d'ordre públic, no? I això, alguns potser, això, vull dir, com comentaves, sense saber què estava passant, havent rebut aquests papers, pensant que era una bona idea o no, o volent-ho fer o no, vull dir que de les 600 persones, era, en aquell moment era impossible saber què hagués passat, tampoc.
2: Sí. No, bueno, vull dir que a nivell de seguretat, evidentment, vull dir que ja no sé quins protocols segueixen i, evidentment, no podien controlar-ho tot i devíem, no sé, jo crec que era la por aquesta de que un cop sortíem a fora, com que havíem de passar per allà al mig, que allà, jo què sé, que sortissin més coses o com que havíem de sortir a fora... Sí que és veritat que anàvem sense papers, vull dir que només portàvem el fanal, vull dir que era com una cosa molt impossible i cap consigna tampoc es podia cridar, perquè de fet a fora la música era tan... La música era enllaunada i evidentment estava tot pregravat, vull dir que allò era un playback a la part de fora, perquè evidentment tu ja pots cantar fora que no se't sent amb la megafonia com estava d'alta, per tant... Vull dir que allà que s'hi pogut fer els senyors que t'asseguro jo que ningú hauria sentit. Vull dir que
1: és a dir, si algú va fer amb la intenció de pagar una manifestació catalana o independentista, si els hagués deixat fer, potser tampoc no hagués passat res,
2: sí,
1: no?
2: Exacte, no, és aquelles coses que, bueno, que a vegades és més la por o no sé, pensar que qui sap què hi haurà o què sap què podem fer, però la veritat és que estava... podíem entrar amb tan poques coses, vull dir que no podies entrar ni bosses, vull dir, havíem d'anar amb la partitura justa i les claus i el mòbil, i no podies fer més, i per tant el marge per entrar coses era mínim, a més tots els controls de seguretat que hi havia, vull dir que em pots imaginar. En fi, sí que és veritat que hi havia polítics de primer nivell, evidentment, el papa i tot plegat, doncs suposo que se devien mirar més amb lupa que normalment, i van tenir 2 hores de missa per comprovar, suposo, i per organitzar també tot l'aparell de seguretat.
1: Com per curiositat, dius que el que hi havia fora està gravat. De fet, he llegit en alguna notícia que es va haver d'emetre això que estava, o sigui, música enllaunada, entenc que això, que hi ha ara la idea també, per un tema de volum i tot. I ho havíeu gravat vosaltres? Vull dir, d'alguna forma la vostra veu va sortir també a part de l'espectacle o no?
2: Me quedaria molt bé que digués que sí, no?
1: Però va ser que no, eh?
2: No. Però és que no, això sí que... Això, jo crec que va ser una contribució d'última hora. Nosaltres havíem de participar, em sembla que només al principi d'interior ja, van anar modificant. I aquesta obra final que durava 7 minuts era una cosa molt èpica, molt de pel·lícula, doncs... era una... No sé exactament qui s'havia gravat, però era d'estudi, vull dir, estava molt ben fet.
1: Hem de confessar que això, que m'ha dit que necessitaves un temps per assimilar-ho, ara mirant-ho amb hores de distància, no sé amb què et quedes d'ahir, si amb la música, amb l'atenció, amb la reivindicació, amb el tracte rebut...
2: Mira, no ho sé, és una suma de dies, perquè sí que és veritat que, per exemple, dilluns ja hi vam començar a anar, i tot dilluns vam entrar, em sembla que era a les 5 de la tarda, i vam sortir a les 11, i tota aquesta part de... Potser vam estar 4 hores assajant tota aquesta part externa, perquè, clar, moure 600 persones des de dalt fins a baix, baixava les escalinates, tots els grups, com s'havien de distribuir les escales, ara ens hi havia, et pots imaginar, moure tot això i el temps que suposava, vull dir que van ser hores, i a mi em va agradar viure una mica, no?, com es gestiona, no?, un espectacle aquest de tanta gent. Això va ser interessant. La missa, la veritat, i la celebració en si, evidentment jo hi anava amb ganes de, no?, quan vas a viure una cosa que sembla històrica, doncs mira, tot almenys és amb patates, perquè és que fins i tot ni la pròpia celebració amb policies allà. De fet, jo diria, després ho vaig pensar, que jo no vaig veure ni el papa, perquè estàvem tan penjats amb tantes columnes que jo no podria dir que l'he vist.
1: Si veure-ho va veure millor la gent que estava a casa.
2: No, això seguríssim, ja t'asseguro, perquè sí que és veritat que allà dalt... A veure, al final està penjat allà dalt a les cantories i veure l'espectacle de la Sagrada Família, que t'entra just el llum just per dalt, el vitrall de dalt, també això no té preu, saps què vull dir? Al final, mira, també et quedes amb l'experiència d'haver viscut una cosa així i, també s'ha de mirar... Vull dir que de tot se'n pot treure bones lliçons.
1: No devia ser l'únic Sant Joni, no? Amb 300-600 persones, em sembla que a més al cor ja n'hi ha un altre, no?
2: Sí, tinc el meu company, el Ferran Hernández, que cantem junts, i per tant no érem els únics. Érem els únics Sant Joni, no?
1: En tot cas, això, ara... Això és potser això, un moment de passar pàgina, també entenc, i vosaltres ho teniu molt fàcil perquè em sembla que teniu una activitat també molt interessant, no?
2: Sí, doncs mira, sí, no tenim massa temps de processar-ho, perquè sí que és veritat que avui hi ha molts debats interns en temes dels cors, del FSEC, em sembla que avui hi ha una trobada, fins i tot ara he vist que hi ha una mobilització per anar a cantar la Sagrada Família als Segadors, no sé, aquestes coses evidentment que generen. Però a nivell intern del cor és molt interessant, perquè ara precisament ja demà marxem cap a Praga, i de fet anem a fer una actuació internacional molt xula, perquè anem a inaugurar l'orgue de la catedral de Praga. Que és un fet que esperen des d'ells, allà s'espera des de fa molts i molts temps, perquè fa molts anys que no en tenien, i també serà un esdeveniment de primera magnitud, amb també tota la política nacional, diguéssim, del país, ve la Filharmonia de l'Orquestra Filarmònica de Txecoslovàquia, de Txèquia. Bueno, i també és un dia especial pels donants, perquè és una construcció que s'ha fet a base també de donacions, i els top, diguéssim, seran els que aquell dia podran assistir-hi. I mira, nosaltres tenim la sort que hem estat convidats. Bueno, l'orgue és un instrument que està fet aquí a Catalunya i per tant hi tenim un vincle, i hem pogut anar allà. I sí que és veritat que allò sí que és, diguéssim, que és un concert, un senyor concert amb unes peces, diguéssim, difícils, i que necessita molt de treball, diguem, i fa temps que treballem. Així és com, per exemple, ahir Sagrada Família, doncs era a nivell coral, podríem dir-ho, perquè ens entenguem, era una cosa molt senzilla, de, bueno, vull dir, uns cants de missa i el playback de fora, imagina't. No tenia interès coral molt poquet, diguéssim, podem dir-ho d'aquesta manera, però en canvi aquesta missa d'aquest cap de setmana, de dilluns concretament, sí que és un Dvořák, no?, que és el gran autotec, i per tant serà un esdeveniment que ens ocuparà tot el cap de setmana, i que pot ser, la veritat, una experiència molt, molt xula, perquè a més és, no?, una cosa internacional, i bueno, a veure com va.
1: I això, hi ha gaires corals catalanes que hi vagin? Sou l'única? Allà hi haurà altres corals d'arreu del món?
2: No, nosaltres som l'única coral catalana, i de fet em sembla que hi ha poca gent, que en són 120 persones, nosaltres haurem ser doncs, una quinzena, una vintena, que som els que ens hem pogut desplaçar, i el grup, diguéssim, gran són corals pròpiament de Praga, de la ciutat. Bueno, ho hem de veure, suposo que el dissabte i el diumenge tenim assajos, a veure com ho conjuminem tot plegat. És aquelles coses de quan ajuntes formacions que no ens coneixem, doncs sempre, bueno, s'ha d'ajustar.
1: I per últim, has dit que havia estat construït a Catalunya, per curiositat.
2: Sí, és un orgue construït per un constructor que viu aquí a Catalunya, que té es diu Gerard Grenzing, i té el taller al Papiol. És un orgue que, bueno, vull dir que si el busqueu, si feu una mica de cerca per internet, això, el Catedral de Praga, veureu que és un monstre, però és gegant i és espectacular. És una cosa que ja fa molta il·lusió veure'l, perquè no és el típic organet de paret, és que és no sé pas quants mil tubs té, vull dir que serà una cosa digna de veure, sí.
1: 3 tonelades, em sembla que he llegit.
2: Bueno, imagina't.
1: Sí. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest viatge, que us ha ajudat també a treure el regust amarg d'ahir.
2: Exacte, no? Treure una mica l'espina, cada sí que la tenim una mica clavadeta des d'ahir, sí.
1: Doncs res, això, aquest viatge segur que ho arregla. Moltíssimes gràcies, Guifré.
2: Molt bé, doncs molt bé, gràcies, Joan, a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.

like living by.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. Després d'una setmana estancat, el Frankfurt P2 ja torna a estar obert i si heu anat aquests darrers dies haureu vist que està molt canviat. També el nom, crec. Segons ens ha explicat l'Òscar, la remodelació del local té a veure amb una remodelació també personal interna. El tenim ja al telèfon perquè ens ho expliqui. Hola, Òscar.
1: Hola, molt bona, Joan. Què tal?
0: Bé. Explica'ns com ha anat aquests primers dies. Ha anat bé la cosa?
1: Bueno, mira, la veritat que porto 5 dies obert perquè vaig obrir dimarts passat i la veritat que, bueno, com sempre, l'acollida dels clients és increïble. Mm. A més, també s'han acostat molts vilatans curiosos perquè, bueno, no deixa de ser un bar que té bastanta història i després de 50 dies de tancament, doncs, la veritat és que molt content. Mm.
0: Explica'ns en què ha consistit la remodelació.
1: Bueno, mira, darrerament jo tenia dubtes si continuar o no. Jo porto més de 20 anys aquí darrere aquesta barra. Aquest bar ja d'aquí un mes en fa 50, té molta història, i hi ha hagut bastants propietaris, no? Però, bueno, jo em trobava en un moment de la vida que no tenia decidit ben bé per on continuar, i amb els meus problemes personals, doncs, el bar me'ls estava agreujant, no? Però arrel d'un canvi personal molt profund que he fet darrerament, doncs volia convertir el bar en el meu aliat, en que fos una feina aliada i no una feina amb la que lluitar. I llavors aquest canvi ve ara un canvi molt més profund, és part d'un canvi molt més profund.
0: Ara en parlarem, perquè de fet és una cosa que tampoc... Vull dir que tu l'has anat explicant també en vídeos, vull dir que qui et segueix i qui et coneix sap de què estem parlant. Primer per això centrem-nos en els canvis del bar en si. Exactament què és el que has fet?
1: Bueno, el bar en si, ja dic, amb el tenir 50 anys, era un bar que estava molt, molt antic, molt vell, i el primer de tot ha estat renovar totes les instal·lacions, treure tot el tema de la fusteria, adaptar-ho a normatives sanitàries, la climatització, que crec que era dels pocs que li faltava, no? Actualitzar-ho tot segons la normativa i fer-ho al meu estil, perquè ni tan sols el nom era posat per mi, ni el bar em desbassentava, no? Llavors l'he volgut fer a un bar que em representi a mi, en el meu estil, i que es noti que va més adaptat a la meva personalitat, diguem-ne, no?
0: Per tant, hi ha coses que no veurem, no? Que no es veuen a simple vista, perquè són coses que segurament et aniran bé tu de cara a la cuina o de neveres o coses així, no? I després sí que hi ha un canvi visible, no? És tot molt més lluminós, molt més clar, has canviat el nom, no?
1: Sí, li he posat el meu nom, l'Òscar Bar, no me l'he hagut de pensar molt, però ja que el volia fer molt meu, doncs que millor que el meu nom, no? I sí que hi ha un ambient molt més acollidor, tot unes parets així amb una fusteria molt maca, una il·luminació molt més càlida, i, bueno, unes plantes així naturals. La veritat que la gent quan ha entrat ha dit, ostres, diu, això no és el mateix bar. Et trobes com si fos... diguéssim, el menjador de casa teva, no? No és com abans que semblava que estiguessis, no sé com explicar-t'ho. Et sents molt bé, et sents com si estiguessis a casa.
0: I això, has explicat que això és conseqüència també d'una remodelació personal interna. Aquests dies vas penjar un vídeo on vas explicar que de fet vas ser, explicaves tu a una altra persona, que de fet tu devies ser l'únic que no devia celebrar amb una copa de cava. I entenc això, que tot això ve relacionat amb un tema d'addiccions, no? Que... Explica'ns el que tu vingui de gust
1: això,
0: explicar.
1: Darrerament, per això et deia que jo no sabia si continuar aquí perquè he tingut un problema d'addiccions, bueno, i tinc un problema d'addiccions bastant fort amb el tema de l'alcohol i altres substàncies, i bueno, ara m'agrada parlar obertament perquè al final això o ho parles o se't menja, no? I aquest canvi també l'he volgut portar al bar. He començat a cuidar-me, a fer esport, a connectar més amb la natura, no? I no només volia una reforma física i mental, volia una nova etapa a la que portar el bar, no? Perquè arriba un moment que o canvies o quedes encallat. I jo vaig decidir apostar per mi.
0: És això que dius, que el bar no sigui un enemic, sinó que ajudi. Però clar, entenc això, que és un tipus d'addiccions que doncs, portant un bar, no? Tenint-ho tant a tocar, és un repte encara més gran.
1: Sí, de fet, tothom m'ho demanava, això, no? Però és curiós perquè abans el bar formava part d'aquestes addiccions i d'aquests hàbits, no? És on començava sempre la nit de desenfrenat, per exemple, no? I ara mateix he fet un treball, estic fent un treball mental molt fort i, bueno, tinc entrenadors, tinc terapeutes, tinc gent que m'està ajudant. I el bar, doncs, està formant part del meu nou estil de vida, no? Jo puc servir una cervesa, però no necessito beure-me-la. Mm. I crec que això també dona un bon missatge, no? Que es pot viure diferent en qualsevol entorn del que tu tinguis si t'ho proposes i ho treballes fort.
0: Mm. Al final es tracta de ser conscient del que et passa, no? D'aquesta addicció, de com es genera, com funciona, com treballa, per poder-la esquivar en qualsevol situació, no? Perquè al final tu portes un bar, però les altres persones també aniran a celebracions, no? A festes, o també voldran gaudir d'actes socials, i és impossible, no?, esquivar-lo del tot.
1: No, evidentment. Al final tu has de tenir ben clar el que tu necessites. Jo, per exemple,

0: aquest ajudi. I tothom jo crec que hauria de demanar ajuda, s'ha de demanar ajuda, al final. Perquè jo portava molt temps callat, compte que això és un hàbit de no d'un any, estem parlant d'una quinzena d'anys, i que tot just porto 4 mesos completament net, i em trobo molt més feliç que mai. Jo d'aquí 5 dies faig 39 anys i en aquests darrers 4 mesos estic visquent més coses que en els darrers 10, i això t'ho dic en sèrio. T'ho dic de veritat.
1: Doncs, Òscar, ens n'alegrem moltíssim de tot plegat, d'aquest canvi personal i també d'aquest canvi del local, i anem a tothom a fer-hi un cot d'ull, a passar-hi. Moltíssimes gràcies, Òscar, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Joan. Adéu, una abraçada.
1: Adéu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: l'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.